0: Era el poema elegíac, l'opus 12 d'Eugeni Zahir, que sentíem en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann i del pianista Eduardo Maria Stravioli.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentirem a continuació la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi. Una sonata publicada l'any 1660 a Innsbruck, dins la col·lecció de 6 sonates de cambra i d'església, opus 4. Ens acompanyen Andrew Mans, violí, Fred Jacobs, tiorba, i Richard Egger, clavecí.

Richard Egger, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi, una obra publicada l'any 1660.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Els següents minuts aquí a Catalunya Música els passarem sentint la música de Francis Poulenc, sentint la seva Simfonieta per a orquestra en la versió de Georges Prêtre i l'Orquestra de París.

0: George Prêtre dirigia l'Orquestra de París en la interpretació de la Sinfonieta per a orquestra de Francis Poulenc.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir ara els tres divertimentos per a piano, Deciso en forma de xotis, Dolce en forma de vanera i Vivo en forma de vals jota. És una obra original per a piano sol, composta l'any 1941, tot i que se n'han fet diversos arreglos.

Són els tres divertimentos per a piano de Xavier Montsalvatge, de Chiso en forma de xotis, Dolce en forma de panera i Vivo en forma de vals jota, una obra composta l'any 1941 que ens oferia el pianista Jordi Masó.

Us convidem ara a sentir 5 cançons per a veu i piano de Fanny Mendelssohn. És el seu recull Opus 10 i l'interpreten la soprano Dorothea Cragson i la pianista Babette Dorn.

0: Interpretades per la soprano Dorothea Craxton i la pianista Babette Dorn, sentíem les 5 cançons opus 10, cançons per a veu i piano, de Fanny Mendelssohn.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Piotr Ilich Tchaikovsky és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23, una obra estrenada l'any 1875, que sentim en la versió de Marta Argerich, piano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, sota la direcció de Kirill Kondrashin.

0: És el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23 de Piotr Ilich Txaikovski, que hem sentit en la versió de Marta Argerich, piano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, sota la direcció de Kirill Kondrashin.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit el motet Nasciens Mater Virgo Virum de Jean Mouton amb el cor Monteverdi dirigit per John Elliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner i el Cor Monteverdi interpretaven la música de Jean Moutin. Nasciens Mater Virgo Virum era el títol del motet que sentíem.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Del compositor Samuel Barber podrem sentir tot seguit el concert per a violí i orquestra, opus 14. Ens acompanyen James Boswell, violí, i els membres de l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

De Samuel Barber hem pogut sentir el concert per a violí i orquestra Opus 14 en la versió de James Boswell, violí, i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us acompanyem aquí a Catalunya Música amb una obra de Maurice Ravel, la suite pianística Miroir, en la versió del pianista Alexandre Tarot.

0: Aquestes eren les cinc parts de la suite pianística Miroir o Miralls, música de Maurice Ravel que sentíem en la versió del pianista Alexandre Tarot.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint el Concerto Grosso en la menor opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel & Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en la menor, opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, sota la direcció de Christopher Hogwood.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Continuem la nostra programació ara amb una mostra del contingut de la col·lecció Musicae Concertatae, publicada l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Ens acompanyen els conjunts La Cappella Ducale i Musica Fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

música publicada a la col·lecció Musica Concertate l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt música fiata de Colònia, sota la direcció de Roland Wilson.

0: Catalunya Música.
1: Continuem aquí a Catalunya Música sentint ara una obra de Franz Joseph Haydn, el seu quartet de corda en sol major, opus 77, número 1. En un enregistrament del 1972, el sentirem interpretat pel quartet de corda Aeolian.

0: Era el quartet de corda en sol major, opus 77, número 1, de Franz Joseph Haydn, aquest que ara sentíem en la versió del quartet de corda Aeolian, enregistrada el 1972.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació podrem sentir el concert per a oboè i petita orquestra catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyen Ingo Goritsky, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.

Acabem de sentir el concert per a oboè i petita orquestra, catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanyaven Ingo Goritsky, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica

0: Catalunya Música.
1: El que sentirem a continuació és la suite de dansa sobre peces de Couperin per a petita orquestra de Richard Strauss, una suite que interpreta en aquest enregistrament la Sinfonieta de Montreal dirigida per Charles Dutoit.

La Sinfonieta de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, interpretava la suite de dansa sobre peces de Couperin que ara sentíem, aquesta suite per a petita orquestra de Richard Strauss.

0: Catalunya Música.
1: Sentim ara música de qui va ser el responsable de la introducció del tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim la cançó Chiquilín de Bachín, una peça en forma de vals melancòlic publicada l'any 1969 amb text d'Horacio Ferrer. La cançó està inspirada per la visió d'un nen que venia roses al restaurant Bachín, un local de Buenos Aires que el poeta i el músic freqüentaven. Ens acompanyen Mariana Flores i la Capella Mediterrània sota la direcció de Leonardo García Alarcón.

Chiquilín de Bachín, una cançó amb música d'Astor Piazzolla i text d'Horacio Ferrer. Sentíem Mariana Flores i la Capella Mediterrània sota la direcció de Leonardo García Alarcón.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som divendres, 8 de maig del 2026. 6:45 del matí, l'hora del primer temps, l'hora de començar amb la programació d'aquest nou dia a l'emissora més clàssica de totes, Catalunya Música. El primer temps, aquest espai amb el que us acompanyem, un espai que ens hem declarat tantes vegades imants de contemplar la natura, i és que, de fet, s'ha convertit ja no en un espai plai, en un gaudi, diguem-ne, plaent, hedonista, contemplar la natura, fins i tot podríem dir que és una necessitat saber si plourà o no plourà, temes d'organitzar sortides, d'assegurar

seguretat, jo que sé, les postes de sol són moments preciosos, calcular les hores de llum que necessitem. Són mil històries que ens podrien explicar ja no només aquest gaudi, sinó la necessitat de contemplar la natura. Però en última instància, l'espectacle de la natura, certament, si una cosa fa o una cosa té, és que ens permet, com dèiem, el gaudi. I contemplar la natura ha estat una font d'inspiració per tota mena d'artistes, escriptors, pintors, músics. Per exemple, Vivaldi, que en aquest sentit ocuparia una posició bastant amunt del rànquing d'inspirats per la natura, ens ha deixat diverses obres en aquest sentit. I com que els matins primaverals, a part de que la llum surt abans, doncs hi podem sentir tot un catàleg veritable de tota mena d'ocells, vet aquí que Vivaldi també s'ha deixat inspirar pels ocells, i en el seu recull de concerts, Opus 10, que els va publicar el 1728, 6 concerts per flauta, corda i baix continu. Un d'aquests concerts, el número 3, el dedica precisament a la cadernera. Ell l'anomena Il Gardellino, i sona així.

0: Magnífica versió de la flautista de bec Sofia Schambeck, amb una flauta de bec sopranino al costat del conjunt barroc de Baviera, dirigits pel català Jaume Guri, ens acaben d'interpretar el concert per flauta, corda i baix continu en re major, opus 10, número 3 d'Antonio Vivaldi. Un concert en el que Vivaldi ens retratava musicalment un gardelino. Per nosaltres és una cadernera, i si sou de l'Empordà, una cardina. Vet aquí, doncs, la música de Vivaldi que de cop ens ha fet recontemplar una vegada més la natura. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que la veritat és que els ocells són un argument que ha donat molta feina als flautistes, tant flautistes de bec com flautistes travessers. I és que la flauta, tal vegada, potser, és dels instruments que tenim la sensació que més ens pot retratar la manera de cantar dels ocells. Però, a veure, els ocells han inspirat també els violinistes, els cantants. Però, vaja, ens quedarem, si us sembla, amb la flauta, ara que hem agafat l'embranzida de contemplar la natura a través del cant dels ocells, viatjarem cap a la ciutat d'Utrecht. Utrecht, que en el segle XVI va tenir un carillonista que, a més, era cec i que va cobrar de l'Ajuntament per tocar la seva flauta de bec durant uns quants anys en el cementiri històric de la ciutat. Sembla que la intencionalitat és que mentre Jacob van Eyck, que era el carillonista esmentat, anava tocant la seva flauta, ni que fos a un punt de distància, com a mínim, creava una atmosfera agradable per totes les famílies que anaven a visitar els seus avantpassats difunts. Així doncs, van Eyck va crear un repertori que després es va transcriure i publicar en forma de variacions, la majoria sobre melodies tonades, salms molt coneguts a l'època. I un d'ells és un que en holandès seria algo així com Engels Nachtegaeltje, que vol dir el rossinyol anglès. És música per flauta sola, i a partir d'aquest tema, d'aquesta melodia del rossinyol anglès, van Eyck desenvolupa, desplega la seva capacitat d'improvisació en forma de variacions, això sí, escrites.

Interpretació en directe d'aquestes variacions sobre la melodia del rossinyol anglès. Les va escriure a meitats del segle XVII Jacob van Eyck, aquest flautista de bec holandès que era cec, que era carillonista de la ciutat d'Utrecht i que precisament cobrava de l'ajuntament d'aquesta població per interpretar amb la seva flauta tonades i variacions a partir de melodies populars, de melodies de salms, etc, etc, en forma de variacions. Es van transcriure i publicar a l'època i van esdevenir molt populars. Avui dia són part del repertori dels flautistes de bec d'arreu del món i posar aquest rossinyol anglès, la veritat és que era tota una tentació, perquè ja veieu que l'entorn del 1640 i escaig, Jacob van Eyck ja intentava amb la seva flauta imitar els refilets, en aquest cas d'un rossinyol. Els ocells formen part de les òperes. No són poques les àries i moments operístics en què podem sentir com els compositors intenten o crear una atmosfera ocellaire o que la soprano de torn dialogui amb una flauta que simula que és un ocell i un va imitant l'altre. Henry Purcell, en el seu Fairy Queen, just en l'acte segon, hi introdueix una petita peça que ell anomena preludi, en la qual hi sentim dues flautes de bec que van imitant dos ocellets, que van refilant com si estiguessin dialogant.

Enginyosa versió la d'aquest preludi de l'acte segon de The Fairy Queen, la reina de les fades, de Henry Purcell, una òpera que es va estrenar a Londres el 1692, el mes de maig d'aquell 1692, i que, a més, la crítica de l'època es va fer ressò de l'ostentositat de la posada en escena. Tot això amanit amb músiques com aquestes, cada cop només amb dues flautes i baix continu, Henry Purcell és capaç de situar nos ben bé enmig del bosc. I si tenim en compte que aquesta obra cantada, aquesta semiòpera, era una rèplica del somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, ens hem d'imaginar un bosc màgic al davant de la ciutat d'Atenes. Però seguim viatjant, seguim sentint ocellets. L'any 1722, François Couperin, ja sabeu, el més famós de la seva família, coneguda per ser grans clavecinistes, organistes, etc., doncs va publicar el tercer dels seus quatre llibres de peces per clavecí. Els llibres de Couperin són un niu, un pou d'imaginació, de creativitat, de poesia, això sí, a l'estil rococó. I una d'aquestes peces es titula en francès Le Roussignol en amour, que vol dir el rossinyol enamorat. En aquesta peça, Couperin hi afegeix dues notes. Ens diu, no cal adherir-se amb precisió excessiva al tempo. És a dir, que els intèrprets poden jugar accelerant i frenant el tempo en prom de la versemblança de la melodia. I després afegeix una segona nota que diu aquesta obra es pot interpretar amb molt èxit si s'hi afegeix una flauta fent la melodia i que es toqui bé, naturalment. I així, d'aquesta manera, la sensació de rossinyol es veu incrementada. Doncs va, anem a comprovar si tot això que suggereix Couperin doncs s'acompleix en aquesta partitura. El rossinyol enamorat, Le Roussignol en amour, de François Couperin.

Bé, hem pogut observar que Ido Varshay, piano, que ens ha interpretat aquesta versió amb tanta sensibilitat del Rossinyol en amor, original per clavecí de François Couperin, ha complert la primera premissa de Couperin, un tempo raonablement lliure. La segona no, perquè hem sentit la versió en piano i no pas amb la inclusió d'una flauta per refermar la similitud, la proximitat amb un ocell. Vet aquí François Couperin i aquest rossinyol enamorat. Una manera molt poètica de mirar els ocells, molt en el gust francès dels temps del rococó. Estem al 1722, que és quan el compositor va publicar el tercer llibre dels quatre que va escriure de peces per clavecí, on s'inclou la que acabem de sentir. Ja veieu, els ocells donen per molt. Per exemple, Händel, que quan va arribar a Londres va començar a fer-se molt famós amb les seves òperes que escrivia emulant l'estil de la manera més propera i autèntica al que es feia a Itàlia, cosa que li va valer un gran èxit, sobretot durant els primers anys. En els entractes de les òperes, Händel tenia el costum de fer interpretar concerti grossi,

l'inici. Després, quan va venir la crisi de l'òpera i es va passar als oratoris, en els entractes hi col·locava concerts per orgue. I vet aquí que va publicar dos reculls de concerts per orgue i a part d'algunes altres obres que van quedar fora d'aquests reculls. Una d'aquestes és el concert en fa major, el que avui coneixem com a concert número 13 per orgue, corda i continu. Clar que preguntareu, escolta, no estaves parlant d'ocells? Doncs sí, perquè aquest concert número 13 precisament s'anomena el cucut i el rossinyol. Per què?

quasi com un rossinyol cantant una melodia i després el segon moviment un cucut, que el sentíem clarament fent allò de cucut, cucut. Vet aquí Bob Van Asperen dirigint des de l'orgue l'Orquestra de la Il·lustració en la interpretació dels dos primers moviments dels quatre que integren el concert per orgue número 13 en fa major de Händel, un concert que coneixem amb el sobrenom del cucut i el rossinyol, per raons òbvies que hem pogut comprovar. I és que imitar el so dels ocells, particularment el cucut, és bastant habitual, fins i tot en obres de gran embalum, de grans dimensions, fins i tot Bruckner, en alguna de les seves sinfonies, fa aparèixer ocellets per allà al mig amb orquestracions de més de 100 músics. Nosaltres no anirem tan lluny, ara ens quedarem amb la música del compositor i clavecinista Louis-Claude Daquin. Sovint se l'anomena com un dels darrers grans mestres del clavecí de la música francesa del segle XVIII. Va esdevenir organista de Notre-Dame a partir de 1755. I avui, alguna de les seves peces encara es continua força vigent, tant en mans de clavecinistes com també de pianistes. Aquesta peça és la que es titula Le Cucu.

Le Cucu, del compositor Louis-Claude Daquin, una de les peces incloses en el recull de música per clavecí d'aquest compositor, considerat, com dèiem, un dels darrers grans virtuosos del clavecí a la França del segle XVIII. L'hem pogut sentir interpretat per el clavecinista Andreas Zappe. Per cert, curiositat tècnica, el temperament mesotònic que ha fet servir aquest clavecinista per interpretar l'obra de Daquin era prou sensible. No feia servir, diguem, el sistema d'afinació habitual als nostres dies, sinó un sistema d'afinació propi de la música barroca. Una proposta realment interessant, encara que, òbviament, una mica subtil. Però vaja, seguim endavant i ara ens traslladem al catàleg de l'obra de Boccherini, Luigi Boccherini, aquest gran violoncel·lista i compositor que va néixer a Lucca, al cor de la Toscana, i que es va convertir en un dels grans músics al servei de l'infante Don Luis, germà petit del rei Carles III d'Espanya. Vet aquí que quan va arribar a Boadilla del Monte, que és on l'infante Don Luis tenia la seva cort, va veure que a l'infante li agradaven molt els ocells. I què va fer? Un quintet que es va titular L'Ocelliera, l'Ocellera.

l'ocelliera, que vol dir l'ocellera. Realment cal poques paraules per entendre que aquí Boccherini, en aquest deliciós quintet per corda opus 11, número 6, ens està descrivint una gàbia farcida d'ocells. Així doncs, una música d'un esperit bucòlic que sentíem interpretada pels membres del conjunt de cambra Smithsonian. Boccherini va obsequiar aquest quintet a l'Infante Don Luis, a Imant dels ocells. I seguim una mica endavant, passem cap al segle XIX, cap als temps de Beethoven, per sentir la música del compositor i pianista virtuós Josef Böllfel. Böllfel, que era un pianista austríac que, vaja, que en definitiva va viure la generació just després de Mozart, va néixer el 1773 i a partir d'aquí va ser coetani de Beethoven i d'altres compositors. Va morir el 1812, va morir relativament jove. Al seu darrere va deixar una carrera plena de pàgines destinades principalment al seu instrument, al piano, i entre elles una col·lecció de concerts per piano i orquestra amb els que va arribar a triomfar per tota Europa, fins i tot a Anglaterra. El concert número 6 el va escriure l'any 1809 i el va titular De Cucú, el Cucut, un concert que va publicar precisament a Londres. La part, diguem-ne, descriptiva que justifica el sobrenom del concert, òbviament la trobem en el moviment que clou la partitura, en el tercer moviment. Sentim-lo.

Anava fent cucut, cucut, fins al final. És el tercer moviment i últim de l'últim dels concerts per piano i orquestra que va escriure el compositor Joseph Böllfeld, el concert número 6, opus 49 en re major, anomenat precisament el cucut, i que va publicar l'any 1809. El perquè del sobrenom ha quedat claríssim. El que ens falta saber és qui l'interpretava. York Cronenberg, al costat de l'orquestra de la ràdio de Kaiserslautern, dirigits per Johannes Mesus. La música de Böllfeld, que dona pas ara a una altra peça on hi tornarem a sentir cucuts. És de Camille Saint-Saëns. Coneixeu el Carnaval dels Animals? Sabíeu que el va estrenar a Viena en un concert privat on, per cert, hi havia present Pauline Viardot, i que Saint-Saëns va demanar que aquesta partitura no s'interpretés mai més en vida de seva i que no es podria publicar fins després de la seva mort, que això es va produir l'any 1921? Doncs sí, efectivament. Per què? Doncs probablement perquè hi havia algunes bromes camuflades en aquest Carnaval dels Animals que Saint-Saëns va pensar amb prudència que podrien ofendre algú. Sigui com sigui, avui el Carnaval dels Animals no només no ofèn a ningú, sinó que ens permet gaudir de passatges tan preciosos com aquest que va titular El cucut al fons del bosc. Imagineu-vos un bosc frondós i de cop sentim un cucut, que serà el clarinet, que sona des de la part més profunda. Allò que ens passa sovint, que sentim el cucut però no el veiem. Vet aquí una pàgina de 1886 en què per moments, Saint-Saëns, sembla anticipar una mica l'impressionisme.

realment suggestionadora, aquesta pàgina extreta del Carnaval dels Animals. Saint-Saëns la va titular Le Coucou au fond des bois, el cucut al fons del bosc. I està escrita, com heu pogut veure, per clarinet i piano. Paul Maya, clarinet, Frank Brelli, el piano, eren els intèrprets d'aquesta pàgina magnètica. Bé, seguim amb un allò que els francesos en els temps de Saint-Saëns i dels altres compositors del segle, de la segona meitat del segle XIX, en deien una arieta. De fet, ja s'anomenaven així al segle XVIII. Leo Delibes, l'autor del ballet Copèlia, l'autor de l'òpera Lacmé, entre les seves arietes, en té una que es titula precisament Le Rossinyol, el Rossinyol. I aquí retrobem una vella tradició que ja ve del segle XVIII de combinar una soprano que ens canta una melodia lleugera i pastoral mentre anem sentint el Rossinyol que va cantant. En aquí el Rossinyol és una flauta travessera. Vet aquí aquesta arieta de Leo Delibes, el Rossinyol.

Una delícia francesa la que acabem de sentir, música de Léo Delibes. Hem sentit la seva arieta titulada Le Rossignol per soprano, flauta obligada i orquestra. La soprano era Marie-Noëlle de Calaté, al costat del flautista Mark Grobbles i l'orquestra de cambra de Waterloo, dirigits per Ulysse Waterloo. La música de Delibes dona pas ara a un altre retrat, també del Rossignol, però ja des de la perspectiva del segle XX. Ens referim a la música d'Igor Stravinsky, que precisament l'any 1914, l'any següent a la gran desfeta que va representar l'estrena de la consagració de la primavera a París, va decidir escriure un conte líric, una mena d'òpera, basada en un dels contes de Hans Christian Andersen, el Rossignol.

Pinyol és una peça en què, a partir de la utilització virtuosística del cant, una utilització que per moments sembla gairebé sobrenatural, Stravinsky, òbviament, s'apropa al que és pròpiament el cant d'un ocell. Sentim aquest tast.

0: Kuntskava! Žara kvijeni sala, mjom im vjerata kakvi tajkava!
1: Era l'escena de l'acte segon de l'òpera El Rossinyol d'Igor Stravinsky de 1914. Aquí Stravinsky ens ha fet una proposta molt interessant, que és com cantaria un rossinyol al segle XX. En definitiva, també els ocells es poden modernitzar, oi? Doncs aquí en teníem una mostra, per cert, bromes a part, amb una gran exigència per part del paper de la soprano, que aquí era Phyllis Bean-Jelson, al costat del baríton Neil Howlett i del baix John Tomlinson, del tenor Gareth Roberts i amb ells l'orquestra simfònica de la BBC dirigida per Pierre Boulez. La música de Stravinsky ens ha permès tancar el cercle d'ocells que hem començat al segle XVII i que hem acabat, ja veieu, amb prou feines fa 100 anys.
2: El primer temps.
1: I és que el primer temps ja tenim aquestes coses, que som una mica iconoclastes, al matí ens agrada respirar millor i en lloc de començar amb el soroll de l'actualitat, comencem fent passejos sonors per mons impossibles, descobrint músiques fantàstiques, que en definitiva aquesta és la funció del canal que esteu escoltant. Però per acabar avui hem triat una novetat, més que una novetat perquè és un disc que ja va aparèixer l'any 2023. És un disc que ens ha cridat l'atenció, és d'una llautista polonesa que es diu Claudina Jouniarek. Un disc preciós dedicat a música per llaüt de compositors com Robert de Vizet, Ennemond Gaultier, Jacques Gallo, Charles Mouton, François Couperin, etc. Música francesa del segle XVIII tocada amb llaüt. Una manera de tocar d'aquelles magnètiques que ens deixa embadalits i amb la mandíbula inferior pendulant.

Era el preludi en fa sostingut menor de Jacques Galou, una de les peces inclosa en aquest disc, interpretat per la llautista polonesa Claudina Zounierek, un disc titulat Diàleg. I precisament una altra de les peces que s'inclou és aquesta Malassise de Charles Mouton.

Músiques que ens donen aquest instant de reflexió, de contemplació, de respirar millor, qui sap si de retrobar-nos una mica nosaltres mateixos. El llaüt necessita espais petits i proximitat per tocar-nos l'ànima. I això és el que aconsegueix Claudina Jouniere en aquest disc, Diàleg. Una peça, Diàleg, que l'aprèn, la que dona nom al disc, també de les obres del llautista Jacques Galop.

0: Amb aquesta peça, Diàleg, de Jacques Galó, la que dona títol al disc, us estem comentant avui, que estem recuperant avui, interpretat per Claudina Zounierec, el llaüt, interpretant música francesa per llaüt del segle XVIII, divina, preciosa, ja ho esteu sentint, un disc d'aquells que de cop ens permet retrobar-nos una mica amb calma i serenor enmig de tot el soroll que sempre ens envolta. Així, avui acomiadem el primer temps, ja sabeu, demà dissabte i tornarem una hora més tard, a 8:15, i dilluns ens trobareu aquí puntualment a 7:15. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.

0: amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
1: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
2: 012, la millor resposta.
3: Va tot bé?
4: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
5: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Al Live Victoria, encara a la seva recta final amb el recital de Julie Rosset, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
7: Catalunya Música.

Han estat 3 dies fora de l'antena. Això no és res, realment. Un refredat que es regira, la veu que ni hi és ni se l'espera. De fet, encara diria que no hi és tota. I el cos que demana parar. Una breu pausa, doncs, fins aquest matí de divendres i un pensament que durant aquests dies he tingut en ment i que no volia deixar de compartir. La importància de les persones que ens sostenen i que ens acompanyen. Cada dia us presento l'equip del programa, amb un gràcies per davant, per acompanyar-nos un dia més aquí a la ràdio, però la veritat és que aquests noms són persones que no només a nivell professional formem un equip real. Petit, massa petit segurament, però que en el moment en què pel que sigui una de les potes fa trontollar la taula, s'activa i respon per sobre de les seves possibilitats perquè no us falti ni un minut d'aquestes 15 hores de ràdio que compartim cada setmana. I sobretot, sense deixar de cuidar-nos. Per tant, avui un recordatori. Donem les gràcies a tots els que ens sostenen cada dia i cuidem-nos. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres 8 de maig i comencem aquesta darrera edició de la setmana de Tots els matins del món. I Esther, bon dia. Bon dia, Esther Pinart.
2: Bon dia, Maria.
1: Avui, clar, hem de dir que comentàvem tot just aquesta idea de les potes, la taula que trontolla, i hem d'enviar una abraçada ben gran a en Pau Blasi, el nostre tècnic habitual, sí, que avui no el tenim amb nosaltres, esperem que es recuperi ben aviat, i també donar les gràcies a en Víctor Villar, que avui sosté el programa des del control. També, doncs, gràcies de part de la resta dels membres de l'equip, que són l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, i aquí nosaltres dues, Maria Montes, Esther Pinart, arrenquem
2: no saps,
1: aquest
2: no
1: resum.
2: Com t'hem trobat a faltar.
1: Jo també us he trobat a faltar molt a vosaltres. Tenia moltes ganes de tornar, la veritat. Sentia a casa les seccions i dic, ai, mira, i ara diríem això, i ara faríem allò. Però sí, sí, és la cosa de ser equip al final, oi?
2: Doncs sí. I tornarem, evidentment, avui amb tu, gràcies a Déu, o qui sigui.
1: M'agrada molt perquè ho dèiem, jo fora ara de micròfon, no? Dius, et deia gràcies, no?, per aquesta feina d'aquests dies, i des de res, digo, també quin remei, no?

0: Clar, quin final... remei, no? Si falta una persona,
1: hem de tirar endavant.
0: S'ha de tirar endavant. Com sigui, com sigui. Com sigui. I ho hem fet,
1: molt bé,
0: evidentment.
1: Ho heu fet i molt bé.
0: Doncs això, que continuarem acompanyant-vos des d'ara i fins a les 11 i ho farem amb molta música, amb converses, però també en aquesta primera hora, ja ho sabeu, aquest àlbum que ens acompanya des de dilluns i que hem anat doncs, descobrint de mica en mica. Doncs hi tornarà a ser en aquesta primera hora. Furioso, l'últim treball discogràfic del contratenor Xavier Sabata, que es presenta molt ben acompanyat per Le Concert de l'Hostel, de l'Hostel Die, que dirigeix des del clavecí Frank Emmanuel Compte, un disc del segell Aparté. I arribarem a les 9 amb l'Anna Ponces, que avui ens parlarà de Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg. A la segona hora conversarem amb Josep Noguera Antonell, autor del llibre Àngels de llum, Pallassos, els camps de refugiats. És possible que si sou oients habituals del programa us soni aquest títol perquè per Sant Jordi us vam demanar si ens volíeu proposar llibres i hi va haver una persona, en Pep Tort, que ens va proposar aquest llibre.
1: I hem estirat del fil.
0: Exacte, hem estirat del fil i, a més, curiosament, ahir es va fer una de les presentacions d'aquest llibre a una Llibres a Barcelona. És un llibre que ha editat l'editorial manresana Llibres per si. I avui arribarem a les 11, doncs, com ho fem cada 15 dies, amb el pianista, compositor i improvisador Carles Marigó. I ho farem, com sempre, sobre la marxa.
1: I a veure què passa. A veure què passa. Que això mai no se sap. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum i tant. I entrarem a la nostra selecció musical d'avui, un dia més amb la peça de les 8. Uns minuts que avui ens acosten a la vessant creativa d'una de les pedagogues més destacades de tot el segle XX, que va ser Nadia Boulanger, Aires de somni, en aquesta primera peça per violoncel i piano, de melodia extensa, àmplia, sobre un acompanyament constant, rítmic, però discret i tranquil. Per tant, espai per la calma amb Nicolas Alsted i José Gallardo.

I ens hem quedat a França gràcies a Ida Gotkovsky i el seu quartet de saxos. Ens sentíem justament al final, el seu darrer moviment, Compassos inquiets, on els timbres dels diversos instruments creaven aquesta atmosfera flexible i immutable. Una peça que em sembla realment estimulant i que mostra un cop més el coneixement profund i l'estima que aquesta autora tenia pels instruments de vent. Aquí l'interpretava el quartet Sísics. Ara, però, deixem de banda els estímuls i l'agitació durant uns minuts i donem espai a l'equilibri del classicisme amb el nom secundari per excel·lència, en gran part degut a les nostres ficcions contemporànies. Deixant de banda el debat sobre si atribuir trets negatius a un personatge històric més enllà de les fonts és o no gaire ètic, gaudirem d'un dels moviments lents escrits per Antonio Salieri. El del seu concert per teclat en si bemoll major l'interpreta Paul Badura Skoda amb I Solisti Veneti en una versió amb instruments originals. Un petit viatge al segle XVIII.

Quina veu i quin repertori. Claude Debussy i poc més a afegir a això. Això que sentíem era la noia dels cabells de lli en la veu de Julie Rosé, que aquest any presentava un disc dedicat a la cançó francesa acompanyada de la pianista Suzanne Manoff. I no abandonarem la placidesa, que tot seguit habitarà les cordes de la guitarra. Rosie Bennett interpreta un dels preludis de la també francesa Melbourne.

0: Hi ha poques pàgines de Brahms que no siguin una porta oberta a la creativitat més inspirada i, de fet, ni gosaria dir quines podrien ser. Aquí el que sentíem era el tercer moviment del seu doble concert en la menor per violí, violoncel i orquestra, virtuosisme i compassos que oscil·laven del joc més subtil a l'impuls més intens i romàntic. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el disc de la setmana.
1: Tots els matins del món, de dilluns a divendres, de 8 a 11 del matí, a Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
3: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
4: 012, la millor resposta.
5: Va tot bé?
6: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
5: Això és violència masclista.
7: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn

0: Pateix? Truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: El Live Victoria encara la seva recta final amb el recital de Juli Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.
3: És divendres, passen 8 minuts gairebé 9 de 8:45 del matí. Això vol dir, com us dèiem fa res, que arriba el moment de fer la nostra última immersió en l'àlbum de la setmana. Recordem que és l'últim enregistrament del contratenor Xavier Sabata, que ha enregistrat amb Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigit per Franck Emmanuel Comte. Es titula Furioso i l'ha publicat al segell Aparter.

0: Doncs sí, així són aquest disc que hem anat descobrint una mica cada dia i, Esther, si més no, divendres podré sentir-lo des de l'estudi, que era una cosa que em feia com molta il·lusió de poder tornar-hi.
1: Doncs sí, un disc amb el qual ens proposen fer un viatge fascinant pel mite d'Orlando, el cavaller enamorat fins a la bogeria a partir del poema èpic Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, concebut al segle XVI, que ha estat una de les fonts més fèrtils d'inspiració musical i dramàtica. Fúria, bogeria i virtuosisme en un Orlando que interpreta el contratenor Xavier Sabata, que avui sentirem des de l'òpera Orlando Generoso d'Agostino Stefani, que va viure entre els segles XVII i XVIII. Va néixer al Vèneto, però va desenvolupar una gran part de la seva carrera a la cort de Hannover, on el 1688 se'l va nomenar mestre de capella del duc Ernest August. A banda de compositor, doncs, també va ocupar càrrecs eclesiàstics importants i va cultivar tant la música sacra com l'òpera i la música instrumental. La seva òpera Orlando Generoso va ser la quarta que va compondre per a Hannover. El llibre és d'Hortensio Mauro. Musicalment, l'obra reflecteix la fusió dels estils francès i italià característics del moment. Per exemple, l'obertura que sentim de fons segueix el model francès de Lully, amb una primera secció lenta i solemne i una segona més viva i contrapuntística.

0: Quins girs melòdics i quin contrast, no?, també emocional en aquest personatge d'Orlando, en aquesta partitura de Stefani.
1: Doncs sí, així és. És l'ària In quest'alma que langue que geme, que sentim de fons. El personatge oscil·la entre l'amor i la glòria, diu, en aquesta ànima que llangueix, que gemega, glòria i amor lluiten junts. Després també tenim el recitatiu Que vidi, que ascoltai, que descriu la bogeria amb recursos molt expressius, com canvis bruscos de registre i moviments agitats, previs a una típica ària de furore titulada Armistragi vendetta furore, plena de ràbia, virtuosisme i tensió,

0: armes, massacres, venjança, fúria, caieu, moriu, rei tirà, poble traïdor, diu.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí, no?
1: Com estava aquell dia.
0: I finalment arriba el monòleg Jo dunque sens armi, de l'últim acte d'aquesta òpera, un monòleg amb el qual es tanca el disc, també, i que està considerat un dels moments culminants d'aquesta obra en què Orlando passa de la revolta inicial fins a un lament final, quan comença dient «miserie fortunate», capaç de commoure fins i tot els cors més ferms.

Hem quedat mig desfetes, Esther, després d'aquesta expressivitat de Xavier Sabat amb aquest rol d'Orlando. Era ell al costat de Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigit

0: per Frank Emmanuel Compte, i amb això hem de posar el punt final a aquest disc de la setmana que ens ha acompanyat des de dilluns.
1: Doncs sí, un disc que sí us ha agradat, oients del programa.
0: És difícil que no agradi, també t'ho dic.
1: Sí, home, segur que agrada. Doncs que sapigueu, i ho hem anat dient durant tota la setmana, que el presentaran dilluns que ve al Palau de la Música Catalana. És un disc que porta per títol Furioso i que ha editat el segell Aparter.
0: Doncs dilluns tornarem amb una nova proposta, que de moment, pel gest que em fas, crec que la deixarem...
1: Encara no sé quina faré.
0: Doncs ho descobrirem dilluns a partir de 9:15 del vespre. Del matí.
2: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Ui, Maria.
0: Doncs sí, la vida, així anem. Però vaja, el que sí que ja tenim a punt és la nostra propera secció amb la nostra col·laboradora, Anna Ponces.

0: Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Maria. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Doncs avui volia començar amb un ambient lunar i per això us he posat el clar de lluna de Debussy, que aquí el toca el Daniel Ligorio, perquè avui parlarem del Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg.
0: Que bé que ho dius, Anna. A més, jo diria que Pierrot Lunaire és una mica més inquietant que això, per això.
2: I decadent.
1: Sí, sí, sí. I absolutament fascinant. El Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg, que em sembla increïble que no n'haguem parlat fins ara, és una obra del 1912 que és una espècie de barreja de cançó, cabaret, recital poètic, teatre expressionista. Jo diria que és un malson elegant.
0: I és que amb això és la millor manera de començar, eh?
2: Doncs sí.
1: És que el Pierrot Lunaire jo diria que és una obra que dissol les fronteres entre la música i l'escena, i per això pensava que estrany que no n'haguem parlat. I per això segueix sent tan moderna avui en dia.
2: No és un cicle de cançons convencionals, però, Anna, no sé ni si se'n poden dir cançons.
1: Doncs mira, Schönberg el defineix com 3 vegades 7 poemes per veu parlada o veu recitada i ensemble instrumental. I aquí hi ha la clau. Veu parlada, recitada. No tenim una paraula en català per dir això.
0: No. Clar, en alemany sí que existeix, no és aquesta paraula famosa que és la Sprechstimme.
1: Exacte, és aquesta manera de recitar, parlar, que sembla venir d'un cabaret expressionista a les 3 de la matinada i que nosaltres no sabem imitar gaire bé. I segons qui ho interpreta, passa a ser més Sprechgesang, que ve a ser gairebé el mateix, però que Sprechgesang ja conté aquesta idea de cantat parlat, no? I l'Sprechstimme potser conté més aquesta idea de la veu parlada recitada. En fi, que hi ha molta literatura i molta investigació sobre fins a quin punt s'han de parlar o s'han de cantar aquestes peces del Pierrot Lunaire, i hi ha defensors de totes les opcions. I avui, de fet, en els fragments que anirem posant, n'escoltarem de tots els tipus. Però jo crec que, sigui la versió que sigui, sempre és un esclat de la veu. Den Wein, den man mit Augen...

0: Això que sentim és el primer número de Pierrot el Luner, però abans d'entrar en la peça, qui és Pierrot, Anna? D'on surt el personatge?
1: Doncs mira, Pierrot és un personatge que originàriament ve de la comèdia de l'arte. Pierrot vol dir paret, no? És un diminutiu de Pere, de Pierre. És el nom en francès de Pedrolino, que va ser un

0: dels primers Zanni de la comèdia de l'art i els Zanni són els criats de la comèdia com l'Arlequino, el Brighella, la Colombina o el Pulcinella. I originàriament en la comèdia de l'art italiana és un personatge que tenia aquesta barreja d'ingenuïtat i astúcia que tenen els Zanni, però quan passa a ser absorbit per les companyies franceses i especialment, jo diria, entrat al segle XIX, és un personatge que es transforma completament, no? Esdevé una figura decadent, melancòlica, andrògina, obsessionada amb la lluna.
1: Per tant, podríem dir que seria com un clown trist abans que existís el concepte de clown trist, és clar.
0: Sí, sí, sí, totalment. El tombant del segle XIX, de fet, a més encara fa una volta més i acaba tenint una pàtina simbolista que a vegades pot arribar a ser una mica perversa, no? Baudelaire, Verlaine, tots projecten en aquest Pierrot la figura del poeta modern, un personatge aïllat, neuròtic, narcisista.
2: I d'aquí el pallasso diabòlic tampoc n'hi ha tant, eh? Vull dir,
0: no,
2: estaríem,
0: totalment.
2: Estaríem fent aquell pont. També, a més, és un personatge, esclar, molt teatral.
0: Molt. I, de fet, quan comença a adquirir aquest maquillatge blanc, no? la immobilitat, el gest exagerat, tot això el connecta molt amb el mim i és un moment en què el Pierrot comença a ser un personatge que fa poc ús de les paraules, no? I que té una idea de la teatralitat molt física.
1: I aquesta dualitat blanc-negre també és molt important.
0: Sí, de fet hi ha Pierrots blancs i Pierrots negres fins i tot, no? Però tindríem aquestes dues cares, el Pierrot innocent i el Pierrot sinistre, que conviuen tota l'estona. És una figura que jo diria que té dos pols molt marcats.

0: Ara ens explicaves que el Pierrot és una figura que s'origina a la comèdia de l'arte, però l'obra de Schoenberg en si mateixa té altres arrels en gèneres teatrals.
1: Sí, sí, totalment. No? Ara es que escoltàvem això, és impossible no pensar en el cabaret, per exemple. Uh-huh. Sense el cabaret berlinès, Pierrot Lunaire probablement no existiria.
2: Uh-huh. I això sorprèn perquè tendim a imaginar Schoenberg com una figura molt acadèmica.
1: Sí, sí, sí, però havia treballat a un cabaret, no? El cabaret Überbrettel de Berlín, que va ser un dels primers que va existir. I, de fet, el cabaret artístic era un espai de barreja, no? On hi havia poesia. Aquests poemes, en realitat, són poemes francesos preexistents que es van traduir a l'alemany, no? Hi havia poesia, sàtira, política, erotisme, música experimental...
0: Quines ganes d'anar-hi, de cop. A més, és com una avantguarda underground, oi?
1: Totalment, no? I la gran responsable de la creació del Pierrot Lunaire és Albertine Zemme.
2: Uh-huh, que és un personatge increïble que, a més, ha quedat amagat darrere de la figura de Schoenberg.
1: Absolutament. Era una actriu, una cantant, una creadora, una artista de cabaret. Ella ja feia recitals dels poemes del Pierrot Lunaire, els va descobrir traduïts a l'alemany i els recitava abans que Schoenberg escrivís la música, però trobava que l'acompanyament dels pianistes que l'acompanyaven i que podien agafar obres d'aquí d'allà o improvisar l'acompanyament, que aquests acompanyaments eren massa convencionals, no? I ella volia una música més personal i més audaciosa, deia, i li va encarregar l'obra a Schoenberg el 1912.
0: I això, com deia l'Esther, no?, que deia aquesta idea d'ella amagada al darrere de Schoenberg, doncs trenca la idea un cop més del geni masculí solitari, no? El compositor acadèmic especulant sobre la tonalitat, ell sol, al seu estudi, no va
1: sí,
0: per aquí.
1: Sí, sí, sí, exacte. Pierrot Lunaire no és per res, això, no? És una obra que neix d'una performer. Neix d'una dona de l'escena que té una intuïció teatral molt clara.
3: Heiligkreuz!

0: Itzem, a més, és que no cantava, vull dir, no era cantant realment, no?
1: No, i de fet aquesta que sentim en aquest fragment tampoc no canta. Si és Patricia Kopaczynskaia, és violinista ella i és una gran performer. La vam poder veure a Barcelona l'any passat al Palau de la Música. I Albertine Zemme, la intèrpret original del Pierrot Lunaire, deia que aquests poemes eren massa sexuals, massa violents, massa blasfems per ser cantats d'una manera bonica.
2: I aquí apareix la Sprechstimme, no?
1: Exacte. I Schoenberg converteix aquesta idea en un llenguatge nou que ha creat escola. És un llenguatge en què les notes estan escrites exactament a la partitura, és a dir, hi ha una melodia, diguem-ne, escrita, però la veu no s'ha de quedar fixada a l'altura de la nota que ataca, sinó que l'ha d'abandonar immediatament com en la parla. Llavors, quin és el procediment per abandonar aquesta nota? Cadascú s'ho fa una mica a la seva manera.
0: És una frontera molt estranya, no?, entre el parlar i el cantar.
1: Sí, i molt teatral. És a dir, és un lloc on la veu esdevé gest, no és bel canto. És expressió psicològica.

0: Anna, aquest fragment que estem sentint és directament terrorífic.
1: Sí, sí. És que Nacht és un dels números més famosos i més foscos, diria jo, no? Veieu que sentim diferents tipus d'intèrprets. Algunes canten més, per dir-ne així, i altres menys, no? En aquest número, Schoenberg utilitza una passacalla obsessiva mentre el text parla de papallones negres gegants que tapen el sol.
2: Uau, quina imatge. És que sembla cinema expressionista abans del cinema expressionista.
1: Exactament, i això és molt important. El Pierrot Lunaire és una música profundament visual. Cada peça és gairebé una escena mental, jo diria. És expressionisme, exageració, caricatura a vegades, deformació psicològica.
0: I escolta, com va reaccionar el públic el 1912 quan es va estrenar?
1: Doncs jo diria que amb fascinació i desconcert, però també amb la consciència que estàvem veient alguna cosa radicalment nova. I jo diria que és aquesta mateixa fascinació i desconcert que segueix provocant aquesta obra en el públic actual.
2: I Anna, parlem ara de les intèrprets, perquè aquesta obra, ja ho deies, no? Depèn moltíssim de qui la diu.
0: I imagino també que ha tingut moltes intèrprets de referència.
1: Sí, absolutament. Anava a dir que és una obra molt llaminera, però no sé si llaminera és, perquè quan et poses a estudiar-la se't deuen posar els pèls de punta, no? Però hi ha moltes persones que s'hi han sentit atretes, no? A part d'Albertine Tsema, que no la tenim enregistrada, malauradament, hi ha Erika Stiedi-Wagner, que va treballar directament amb Schoenberg, va fer un enregistrament. Llavors, jo diria, per exemple, a mi m'agrada molt Kathy Barbarian, que és algú que va fer unes quantes filigranes amb aquesta obra als anys 70, i d'enregistraments recents que hem anat sentint, per exemple, Christine Sheffa, que és molt crac, jo diria més des de la perspectiva de cantant, o Bàrbara Sukhova com a actriu. És que hi ha mil versions interessants. L'ha cantat fins i tot la Marianne Faithfull, no? I aquí a casa nostra, per mi, hi ha dues interpretacions súper de referència, que són la de la Nina i la del Xavi Sabata, precisament, d'aquí justament heu escoltat el disc de la setmana.
2: Pensàvem en tu, amb aquests recitatius i aquesta manera d'expressar que tenia en Xavier, sí. I és curiós perquè cada època sembla reinventar, no?, el personatge una mica.
1: Sí, perquè jo diria que el Pierrot és una màscara infinita. Pot ser cabaret, pot ser performance, pot ser concert contemporani, no? Viu en aquest espai amb

0: Vigo, que ja sabeu que a mi m'encanta.
1: I no hi ha altres obres posteriors que vagin en aquesta mateixa línia?
0: Sí, jo crec que sí. Jo crec que podríem fer una genealogia d'herències de Pierrot Luner, en molts aspectes. De fet, l'ensemble musical que hi toca ha esdevingut un tipus de formació musical, és a dir, un tipus de combinació d'instruments. No? Però jo us volia posar un fragment d'una obra que a mi m'encanta, a mi em pirra, que d'alguna manera beu de la font del Pierrot Luner, potser no en el llenguatge musical, però sí en el concepte. I és una obra que es diu Façade, de William Walton.
2: Doncs per nosaltres perfecte. Si ja ens agradava el Pierrot Luner avui, jo crec que ja ens agrada encara una mica més. I amb Walton ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies.
0: Doncs moltes gràcies i fins d'aquí a 15 dies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: A Catalunya Música, tots els matins del món. De dilluns a divendres, de 8 a 11.
1: Amadíssims enemics, si algú...
2: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Doncs són les 9 i 10 del matí. Ara sí, continuem aquí en directe tots els matins del món en aquesta segona hora de programa després d'haver entrat en aquest món teatral que ens proposa l'Anna Polz. És cada 15 dies amb aquest Pierrot Lunaire. Esther, encara tenim força cosetes per vosaltres.
4: Doncs sí, més música fins a les 11, però en aquesta segona hora també cap a 9:45 serà quan conversarem amb el nostre convidat d'avui, en Josep Noguera Antonell, autor del llibre Àngels de Llum, Pallasso als camps de refugiats, que ha publicat l'editorial Manresana, Llibres per si. I tancarem el programa amb en Carles Marigó, pianista, compositor i improvisador, i la seva secció Sobre la marxa, perquè és així, realment?
3: Sí, de fet ens envia un guió, però el guió són com, no les compto bé, però vaja, jo diria que són 10 línies, allò numerades, allò 1, 2, 3, 4...
4: I molt esquemàtic.
3: Molt esquemàtic, però que després d'això, el que surti, ja veurem què passa també. Doncs gràcies, Esther, i continuem endavant amb aquesta segona hora i aquest segon tram de selecció musical amb una d'aquelles partitures que tan sols començar ens fa sentir que som com a casa. Música de Ludwig van Beethoven, en concret el darrer moviment del seu concert per violí, el Rondó. L'han gravat moltíssims intèrprets i cadascú tindrà les seves preferències, però avui ens quedarem amb la versió de Nicola Benedetti i l'Aurora Orquestra, dirigida per Nicholas Colon, i que va publicar Decca tot just l'any passat.

Així acaba la versió de Nicola Benedetti del concert per violí i orquestra de Ludwig van Beethoven, una interpretació lleugera, personal i valenta d'una partitura mil i un cops llegida, però que sempre ens reserva alguna sorpresa en tornar-hi. Aquí, a Benedetti l'acompanyava l'Aurora Orquestra dirigida per Nicolas Colon. I a continuació, retornarem a casa nostra i ho farem amb un dels paisatges de Frederic Mompou, el llac, la quietud i la inspiració natural a través de les tecles del piano que aquí interpreta Emili Brugalla.

Doncs després del piano hipnòtic de Montpou, la viola que ha ocupat el centre gràcies a una peça de Darius Milhaud, la Californienne, una de les que formen el recull Quatre Visages. La sentíem en la versió de Suzanne Van Els amb el pianista Reinbert de Leu. I ara és moment de connectar amb la creació contemporània, amb les lectures que els creadors i creadores vius fan de la nostra realitat, la que habitem. I és des d'aquí

0: Charles Dutoit i la Simfònica de Montreal s'acostaven a aquesta fantasia sonora que és la Boutique Fantasque de Gioachino Rossini. I el que sentíem, un galop, una obra doncs, per si algú encara no s'havia despertat del tot i posar-se en moviment. És l'obra avui que ens permet d'arribar a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
2: Avui, a Tots els matins del món, conversem amb Josep Noguera Antonell, autor del llibre Àngels de llum, pallassos als camps de refugiats, que ha publicat l'editorial Llibres per si, que ahir, precisament, es va presentar a Una Llibres, a Barcelona.

0: Bon dia i benvingut, Josep.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: T'has posat molt content, quan has sentit aquesta música?
1: Sí, m'he posat molt content perquè m'ha recordat els viatges que havíem fet amb Pallassos Sense Fronteres a Bòsnia i a Croàcia. I aquesta música és del músic serbi bosnià Goran Bregovic. M'ha transportat. A més que m'agrada molt aquesta cançó.
0: L'has vist en directe?
1: No, en directe no l'he vist.
0: No has anat a cap dels concerts?
1: Me'l miro per YouTube, sobretot.
0: En el llibre, precisament, hi podem llegir: per capgirar-ho tot fa falta tenir nassos. Cridem i fem-ho fort, que arriben els pallassos. És l'himne del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat, amb lletra de l'escriptor i polític Ignasi Riera, conegut com en Nani. Sí. Explica com i quan es va produir aquesta col·laboració teva amb Pallassos Sense Fronteres.
1: Ui, estem parlant d'uns quants anys ja, Pallassos Sense Fronteres va començar l'any 1993 i va ser arran de que una escola de Barcelona, que es deia Escola Projecte Barcelona, tenien correspondència, allò que fan les escoles, amb una escola de Croàcia, de la part d'Ístria, del nord. I llavors va començar la guerra i els nens de l'escola de Barcelona li van demanar amb el Tortell Poltrona si podia anar a visitar aquests que s'escrivien amb ells i portar-los una mica d'alegries i somriures. I el Tortell, doncs, no s'ho va rumiar dues vegades, i em sembla que era el febrer ja del 93 que va agafar la furgoneta, la gent més propera en aquell moment, i se'n va anar cap allà, doncs, això, a fer riure als nens i fer uns espectacles. Llavors, a la tornada, això van córrer veus, va explicar. Jo estava dintre d'aquest món de l'animació, de pallassos, i això. I ens va arribar i vam anar a veure el Tortell, vam dir: nosaltres també volem anar-hi. I tal dit, tal fet. Va dir: mira, doncs, oita, si voleu anar-hi aquí, doncs farem... Tot començava amb una sabata i una espardenya, encara pallassos, I, doncs, mira, farem un merchandising, unes xapes, unes samarretes, uns no sé què, el que traguem per poder-ho pagar i...
0: I cap allà.
1: I cap allà. I llavors el Tortell va ser el primer, Desastrosos Circus de l'Ateneu de Nou Barris, els segons, i a la tardor del 93 marxàvem nosaltres amb un grup que es deia Gog i Magog, que van ser els tercers.
0: I clar, segur que haver viscut aquesta experiència ha estat per tu molt impactant, sobretot la primera vegada, perquè encara hi vas anar dues vegades més.
1: Sí, als Balcans...
0: No, dues vegades més, no. Cinc.
1: En total
0: van ser sis.
1: 93, 94 i 2004, Croàcia i Bòsnia, llavors 2006, Senegal, i el 2008, a principis d'any, Perú, i cap a finals d'any, Kosovo.
0: Clar, jo deia dues vegades més perquè tenia al cap les tres vegades que hi vau anar, que són les que reflecteixes en el llibre Àngels de Llum, no? I deia, jo suposo que la primera vegada va ser molt impactant. Com traduiries aquest impacte que et va provocar? Què va ser el més fort, el més dolorós o el més...
1: Ostres, no sé. Clar, traduir una mica seria el que expliquem al llibre, perquè, diguéssim, bé, el que explicava moltes vegades, que a la gent sol preguntar-t'hi per anar-hi, per què hi vas, i com és que vas allà, doncs, un lloc que són a 2.000 quilòmetres de distància, que no hi guanyaràs res, al contrari, que pot ser que t'haguis de pagar, doncs, de la teva butxaca, a part de les despeses, que no saps on menjaràs, ni on dormiràs, ni res. Però tot això se resol molt fàcil, no, però resol, perquè quan fas aquest pensament, l'adrenalina et puja a dalt de tot i llavors, doncs, no hi ha res que t'espanti, no? Dius, va, cap allà i cap allà. I vas amb els companys i tot això, doncs, ho vas travessant molt bé perquè vas a fer riure i és el que has de fer. Però quan tornes és el moment més delicat i és d'on surt el llibre i és la manera que deies de com ho expreso. Perquè la tornada, aquella furgoneta atrotinada que t'ha portat fins allà, doncs et torna cap a casa i arribes al local del grup i tothom baixa de la furgoneta, sí, abraçades i petons i tot el que vulguis, però allò s'acaba. I cadascú marxa cap a casa seva.

0: I és llavors, vull dir, quan marxes cap a casa que et trobes sol, et trobes immensament sol. I tots els records, les vivències, el que has tingut a dintre, que l'adrenalina ho ha anat aguantant i els companys, tot allò llavors esclata i surt desbordat. I a les nits revius totes les escenes i les situacions que has viscut. Llavors un dia em vaig escriure una i vaig veure que aquesta escena que escrivia a les nits no tornava. I caram, n'escric dues o tres i les que escrivien no tornaven, o no tornaven amb la mateixa intensitat. I llavors les vaig escriure totes, però sense pensar mai que tinguis un valor literari ni que s'acabés publicant en un llibre. Ni
1: clar. I aquí hi ha una persona molt important que, a més, ens acompanya a l'estudi, sí, que ha vingut per fer fotos, per ser testimoni d'aquesta entrevista,
0: sí, senyor, per...
1: que és precisament la persona que el dia de Sant Jordi, quan demanàvem quin llibre voleu proposar, doncs ens va deixar una nota de veu amb Pep Tort,
0: sí, sí,
1: que és el responsable que això s'hagi traduït i s'hagi convertit, vaja, en un llibre.
0: Sí, perquè jo ho tenia a casa, a més ho vaig escriure a raig, i no em vaig preocupar ni de corregir ni res, perquè era com terapèutic, per dir-ho així, no? I llavors amb ell expliquem contes i cançons per escoles, biblioteques, i un dia tornàvem, crec que era de Maltà o passat Tàrrega, i el camí és llarg i la conversa va fluint, i després de temps que no havíem parlat, llavors, mira, em va sortir, no sé, el tema, i em va sortir, i li vaig dir que tenia això. I ell ho va voler llegir, i li vaig canviar. Diu, anirem amb una llibreria de Manresa, al Parcirca, a veure si ens ho publica. I com, doncs, si anem a la llibreria, deixem-ho revisar abans. Correcció de faltes, estructures gramaticals, i una mica d'arregladet, no? I llavors hem anat a Parcirca, sí, i clar. I la meva sorpresa, de veritat, vull dir, va ser que l'editor em digués, doncs sí, ho publicarem. Bueno, doncs, mira.
1: Publicat
0: aquí el tenim,
1: està.
0: No?

0: Doncs Josep, bon dia.
1: Bon dia.
0: M'incorporo també en aquesta conversa d'avui mentre escoltem aquesta obra que ressona una mica música barroca, que porta aquest aire de Johann Sebastian Bach, però que també implica un altre autor, el tenim aquí anotat, és Kiya Tavassian, un músic, cantant i compositor iranià.
1: Sí.
0: És una de les propostes que ens has fet per a aquesta conversa.
1: Sí, l'he feta perquè d'aquí, d'aquest autor, del Kiya Tavassian, o Tavassian, no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc. O sigui que aquí fem el que podem.
1: Doncs perquè no només en aquest concert, sinó m'agrada seguir-lo, n'he vist, i barreja llenguatges. Ell parteix de la seva tradició, de la música d'arrel persa, i si veieu el vídeo toca aquelles espècies de guitarretes amb dues cordes i això. És un virtuós de l'instrument. I aquí, doncs, combina músiques seves amb Bach. I llavors però també l'he vist amb altres que toquen músics africans, toquen amb una cantant que fan versos d'un poeta que es diu Rumi, que és un poeta medieval persa. És molt maco i combina amb cantants ètnics de, no sé, un cantant que diria que és mongol o de per allà a la vora que fa aquells cants. I m'agrada per això, per la barreja de llenguatges que fa.
0: Clar, els punts de trobada, no? Al final és com si hi hagués com una essència comuna que ens permet a través de la música entendre'ns o que tot funcioni, no? Quan trobes la persona que fa de pont d'aquesta manera. I ara, mentre sentia això i et sentia parlar i tot el que comentaves abans, amb Pallassos sense fronteres i demés, clar, vosaltres també fèieu una mica de pont, no? Amb les persones que trobàveu un cop arribàveu allà, no?
1: Sí.
0: De despertar aquest somriure que no sé si

0: potser costava una mica més de fer sortir que en altres contextos. O no? O,
1: sí.
0: O era com superben rebut
1: no
0: i mira, tot funcionava?
1: Em va bé, perquè mira, el llibre es titula Àngels de llum. Però clar, si titulem Àngels de llum has de posar amb subtítol, perquè Àngels de llum pot ser... És molt vaga, no? Llavors, Pallassos als camps de refugiats. I el Pep sempre m'ho pregunta, per què hi ha àngels de llum? I dic, perquè en les circumstàncies més difícils, vull dir, en ciutats bombardejades, amb nens que estan, com se'n diu, tullits, que els falten parts del cos, als hospitals, a les leproseries, camps de refugiats, els pallassos són capaços de crear un espai de temps de felicitat, que és que per fer-ho s'ha de ser un àngel. És així, eh? Perquè les condicions més inversemblants, vull dir, el més difícil, i el públic que tens ha viscut les situacions més horroroses que et puguis imaginar.
0: Clar, i tu deies, l'adrenalina et sosté, no?, en aquestes
1: sí,
0: circumstàncies.
1: Sí, de part nostra l'adrenalina ens sosté, però és que tenen un... No sé, jo dic, és que s'ha de ser un àngel.
0: Clar,
1: això...
0: però alhora, clar, el sentit de propòsit, de dir això que faig, té un sentit important, no?, un impacte en la vida d'aquestes persones.
1: Esperem que sí. O sigui, hi anem amb aquesta esperança de que sigui una cosa doncs, que els pugui ajudar. Però són expedicions solidàries, però a vegades nosaltres també ho parlem. Són solidàries amb els dos sentits. O sigui, els pallassos anem a fer una expedició solidària perquè ells siguin solidaris amb nosaltres. I la sensació que té tothom quan torna, si preguntes, és de que tothom surt de casa pensant que anirà allà i que donarà tot el que té i d'això, i quan tornes dius, però si m'han donat molt més ells de tot el que jo hagi pogut donar.
2: En aquest llibre hi ha dos pròlegs, un, ja ho has dit, és d'en Tortell Poltrona.
1: D'en Tortell, sí.
2: I l'altre és d'en Joan Babeli.
1: Exacte.
2: Que és president d'Estels del Mediterrani, i precisament en el seu pròleg parla, fa referència a aquesta llum, no? Diu, una llum que de vegades arriba disfressada amb un nas de pallasso, amb una corda de guitarra o amb la mà silenciosa d'un infant que no diu res, però a la vegada ho diu tot.
1: Sí, aquest... Ara, això hauríem de... Aquest de l'infant hauríem d'explicar l'anècdota. L'altre ja s'entén més bé. Aquest infant és una anècdota que em va passar en un camp de refugiats que estàvem al costat del mar. I havíem fet l'espectacle i llavors, amb ben fet, una colla de jovent ens van dir si els hi podíem deixar una estona a l'equip de so, que posarien música, discoteca, i ells ballarien i s'ho passarien. Els hi vam deixar, no? I mentre ells ballaven i feien discoteca, nosaltres ens vam escampar per allà. Jo em vaig asseure en un banc a la vora del mar. I al cap d'una estona va venir un nen, petitet, d'uns 7 o 8 anys, se m'asseu al costat i em dóna la mà. I no ens vam dir res perquè no hi havia cap idioma que ens poguéssim entendre, no? I vam estar tota l'estona agafats de la mà mirant al mar. I quan van dir que ja han acabat hem d'anar a recollir, el vaig deixar sol i vaig marxar, no? I llavors, quan sopàvem allà al mateix camp de refugiats que estàvem, doncs vaig comentar-ho i em van dir si aquest nen va veure morir els seus pares en un bombardeig i des de llavors que no parla.
0: I hi ha moments en què les paraules puja, tampoc no? Cal sí, no? que hi siguin, no? Clar, entre vosaltres.
1: Jo estava allà al seu costat, ens agafàvem la mà, doncs perfecte, no parlem, que aquí hem de parlar, clar. Jo no sé, el serbo-croata ni...
0: No cal, al final
2: la connexió, també és una altra història,
0: la connexió
2: sí, sí.
0: de vegades no cal que sigui verbal.
2: Perquè quan arribàveu, sí. Com ho fèieu? És a dir, la primera vegada, per exemple, que vau arribar, vau dormir amb ells, els àpats els fèieu amb ells... Estàveu sempre amb ells?
1: Els primers anys de pallassos, el 93 i el 94, sí. Feien vida als camps de refugiats. Ens acollien allà als mateixos camps, dormíem on dormien ells i menjàvem el que menjaven ells. I no sé què més podria...
2: I cantaven? Cantaven?
1: Feien...
2: Si hi havia nens, per exemple, que cantessin o alguna mare que cantés...
1: Jo
2: allò que diuen
1: no.
2: que la música a vegades és terapèutica també,
1: sí,
2: no? Cura.
1: Sí, ostres, jo no, ara mateix no en tinc cap imatge. Pot ser, bueno, els dels espectacles sí, participaven i no, no, molt bé. I participaven, però també hi havia coses que eren... És que ara m'ha vingut al cap un altre anècdota, potser marxo d'aquí. No participaven, però els espectacles d'animació sempre, si n'heu vist, no, sempre es fan rotllanes,
2: sí.
1: que dansen i això, no? I llavors hi havia vegades que les rotllanes no es tancaven. i penses que ho hem dit malament. I hi havia un noi que ens ajudava fins de traductor. No, que has de dir que s'agafin de les mans. I sí, sí, ho he dit, doncs torna'ls i he dit. Tots s'han agafat menys dos. I que no. Doncs el pallasso, el Pep Callau, baixa de l'escenari amb les seves sabadasses, xim-pam, pim-pam, se'n va cap allà, els agafa de les mans i els ajunta. I nota que resisteixen tots dos. Però clar, ell és un home, ells són nens, no? I els ajunta de les mans i quan els ha ajuntat marxa. A la que s'ha girat, s'han deixat. Clar, a la guerra dels adults, les seves famílies lluitaven amb bàndols oposats.
2: Ostres.
1: I els nens, clar, no. Això no podia.
2: Clar, quan has plasmat en paper, quan has deixat anar tots aquests records, ho has fet immediatament o has deixat... Quant de temps ha passat? Perquè realment recordar totes aquestes coses amb aquest detall...
1: Sí, no, les recordes perquè són de molt impacte. Però sí, no vaig trigar gaire, perquè doncs, després de cada un en vaig fer alguns i llavors al final doncs, el parlar amb el Pep els vaig reunir.

0: Doncs un altre dels mestres músics que uneixen i fan, troben aquests punts de cruïlla és Jordi Savall, a qui escoltem des d'aquest disc que va dedicar a Jerusalem, com això, punt de confluència de tradicions, és aquestes interpretacions en què ell convida grans també intèrprets d'altres tradicions i torna a funcionar. És que al final és el que dèiem, no? Una connexió que no en requereix d'un idioma comú, sinó que funciona a uns altres nivells.
1: I aquest concert és preciós. Ah, i allò, ara m'ha vingut al cap, sempre vaig tard, allò que digues, em deies digues. De si la gent cantava en si.
0: Sí.
1: Ara, canten molt, recordo una a Kosovo, que vam estar en una ciutat que es diu Mitrovica, que era, bé, clar, Kosovo, com vam estar-hi, era territori gran part albanès, llavors hi havia un nucli serbi, Mitrovica, allà al mig, o sigui, que era com, per dir-ho així, com un gueto, una part apartada, no? I llavors vam anar a Mitrovica, però dintre de Mitrovica hi havia una altra part apartada, que eren gitanos. I nosaltres vam anar allà on vivien els gitanos. I acabat el nostre espectacle, va començar el seu. I una cosa preciosa, eh? Un nano jove que cantava, però una barbaritat.
2: Tu vas dir en la presentació d'ahir a la llibreria Ona que amb aquest llibre ha començat un somni del qual no en vols despertar.
1: Sí, i avui no en desperto, perquè si aquí a Catalunya Música un músic com jo, que et deia de rutina, que no tinc cap estudi arreglat de res, i que t'entrevista, això és part del somni.
2: I un llibre que has volgut acabar no amb una de les teves històries, d'aquestes vivències, sinó amb un poema.
1: Sí.
2: De qui és aquest poema?
1: El poema és d'un poeta iraquià que actualment viu a Canadà, que es diu Issa Hassan al-Yassiri. És una eminència, en aquest moment és un senyor ja gran, de les lletres àrabs, de la poesia en àrab. És un crac, per dir-ho així. I ell té un poema que es diu Un nens de la meva pàtria. I com que aquí tractem dels nens, però vistos des d'un pallasso que ve de fora i que acaba d'aterrar en un país i que està veient les coses, però ell és el mateix, però vist des d'algú del país i que coneix la realitat del país d'Iraq, que és un país que ha patit i pateix molt encara, i dedico un poema als nens de la meva pàtria, que és una cosa que és colpidora. És extens, però clar, està en àrab. Tinc algun amic que em fa traduccions, una mica així, i li vam demanar de poder-ne publicar un fragment. I molt amablement ens va dir que sí, cap problema. I el llibre tanca doncs amb aquest fragment d'Issa Hassan.
2: Que diu així: Oh, nens de la meva pàtria, on el sol no surt i mai no és primavera. Vosaltres que veneu la vostra infantesa per engrunes de pa,

0: aïllar unes rovellades, deixeu-me que us abraci amb tot el meu cor i plori. Heu oblidat els noms de les vostres escoles, els moments de la innocència i, sobretot, heu oblidat que encara sou nens. Les vostres alegries s'han apagat, com platges amb les barques abandonades, platges desolades, on ja no hi passegen ni les gavines blanques. Oh, petits ocellets, m'agenollo davant vostre, com un sant davant de Déu. I a més heu tingut la sort de tenir una fotografia amb ell i aquest poema a les mans, al llibre.
1: Sí, perquè, clar, jo li vaig demanar permís per fer-ho. I ell també m'envia coses seves, eh? Ens hem conegut per Facebook.
0: Veus, les xarxes socials a vegades van bé.
1: Ell és iraquià, viu a Canadà, jo soc català i visc Artés, i ens hem conegut. Jo coneixia la seva obra i llavors el vaig buscar. Vam buscar-lo primer amb un senyor de Síria, el que fa el pròleg,
0: sí.
1: I ell buscava... Per internet no ho trobava. Llavors va trucar a la seva família que un seu cunyat viatjava al Caire. Diu, si vas al Caire, busca les llibreries a veure si em trobes aquest poeta. Bueno, era tot molt complicat i al final per Facebook. I allà ens parlem en anglès una mica amb ell. I ell m'ha enviat alguna cosa, llibres d'homenatge que li han fet, i fins i tot em fa sortir en una foto, perquè vam musicar aquesta part final del poema i li vaig enviar... I llavors vaig dir, doncs, si li enviarem també el llibre.
0: Uh-huh.
1: I, però clar, com que és en català, li vam posar un punt amb la Rosa de Sant Jordi a la pàgina.
2: Perquè es trobi ràpid,
1: clar,
2: no?
1: Clar, sí, perquè si no, imagina't, pobre home.
0: Vas musicar aquests tres últims versos i precisament a la presentació d'ahir
1: el
0: els vau interpretar amb la guitarra i en Pep Tort,
1: sí.
0: Doncs, cantant-los.
1: I llavors ell va tenir la gentilesa de publicar també a Facebook uh-huh. les dues fotos, una que se'l veu allà amb la portada i l'altra llegint el llibre a la pàgina que hi ha el seu poema.

0: Doncs ara el que estem sentint de cop ets tu mateix, no?
1: Sí.
0: Acompanyant una veu ja prou especial. Sí. Parla'ns d'aquest projecte, d'això que sentim concretament.
1: Aquesta és una cançó que es diu Daglarim i la cantem amb una cantant de Sibèria, d'una república russa de Sibèria que es diu Buryatia. La cançó no és de la seva república, sinó de la república del costat, que es diu Tuva, però bé, és molt, molt propera. També són budistes i això. I doncs acompanyem aquesta noia a fer alguns concerts i llavors la cançó era aquesta, però aquí vam convidar el Manel Rivera, que ja el coneixeu, perquè bueno, llavors entra ell amb el violí i fa un solo preciós. I també érem una mica per la idea aquesta que estem parlant de barrejar diferents llenguatges, perquè aquí som quatre i de quatre llenguatges diferents. I el Manel Rivera, que ve del clàssic, i ara està, no sé com es diria el que fa, no? Perquè hi ha les escales de microtons i això ja no canvia. Llavors hi ha un noi que toca un instrument que es diu la tarota, que és la quinta baixa de la gralla, que és, ve de la tradició de músics populars, dels instruments aquests de carrer. Ella, que és d'allà, i va aprendre a cantar amb la seva mare, bueno, que té un estil de cantar doncs, molt, molt oriental. I jo tot això que intento donar-hi un puntet de blues una mica que...
0: Amb la guitarra.
1: Tot, amb la guitarra, sí.
2: Clar, tu has comentat durant aquesta conversa, has deixat anar, jo sóc músic, però no sóc un músic allò... Com
0: escola,
2: ho dius tu?
0: Escola, no?
1: De rutina.
2: De rutina, músic
1: abans,
2: de rutina.
1: Abans es deia molt, ara, no es, bueno, ara com que tots estudien, ja no es diu això, però nosaltres sí.
2: I hem parlat de teatre, és a dir, tu feies de teatre de carrer.
1: Sí.
2: La part musical, com et va venir?
1: Jo sempre... Bueno, o podríem dir una mica, si sí, mira, va, ho explicarem, que és

0: maco. El meu avi matern tocava flabiol. També era més músic de rutina que jo, perquè alguna classe encara l'he feta. Ell no tocava. Era un home molt cantador. Jo de petit l'acompanyava a l'hort i a la vinya i pel camí amb el carro me'n cantàvem. I ell havia tocat el flabiol amb els bastoners de Santa Maria d'Oló, que era el seu poble originari. I l'opinió d'homes grans, quan recordaven el meu avi, em deien, quan tocava el teu avi sí que es ballava bé.
1: Ah, mira, veus? Això és un bon...
0: I llavors, una de les cançons, aquí no, aquest no el podrem sentir, una de les cançons que feien, un ball de bastons que en diuen l'Airosa. I a l'any 99 vam tocar amb un grup que teníem, que es deia Van Gogh, que fèiem barreja de tradicional amb modern, i bueno, moltes coses així. Vam tocar a la Cloenda del Tradicionarius amb la col·laboració del Manel Camp al piano. I una de les... El Manel Camp va dir, suggereix-me alguna cosa així tradicional perquè farem una versió jazz. I li vaig suggerir dos balls de bastons, un d'Artés i el que tocava el meu avi Dolor.
1: Veus?
0: I llavors, clar, aquell dia per mi va ser que el cor m'esclatava, no? Vull dir, una cançó que tocava el meu avi, poder-la tocar jo després a Barcelona, a la Cloenda del Tradicionarius i amb el Manel Camp al piano.
1: Home!
0: Ostres, si el meu avi hagués pogut sentir això...
1: Segur que hauria estat molt content. Clar, toques la guitarra, toques també la mandolina?
0: Bueno,
1: o l'havies tocada?
0: La mandolina l'havies garrapat.
1: També arranges i compons?
0: Bueno,

0: M'agrada perquè quan l'Esther t'ha mencionat que compons i arranges has fet com un... Però sí. Quan ha començat a sonar ha dit, aquesta encara,
1: no,
0: aquesta
1: quan, encara. Quan he callat perquè, clar, justament aquest tros ni l'he composat ni l'he arranjat.
0: Vaja.
1: Perquè això és un encàrrec d'un esbart. Un esbart que hi ha un parell que ho porten, que són molt amics, i sempre que tenen alguna cosa rara, venen a parar amb nosaltres.
0: Coses rares, eh?
1: Sí, perquè van dir, diu, volem ballar al Goig del Roser. Jo dic, però els Goig del Roser voleu ballar? Diu, sí, i volem que sigui alegre. Ah. Diu, volem fer com un ballet, sembla que dura 5 minuts o 6, no sé, que representi un dia d'una festivitat en una ermita. Un primer moment de recolliment a les cases quan les famílies es lleven, llavors un segon moment una mica més animat, ja quan la gent surt al carrer i va cap a l'ermita, i un tercer moment, doncs, que allà a l'ermita ballen. I clar, vam fer-ho sobre els Goig del Roser i vam agafar aquesta versió que ja està feta i publicada i de tot, no? Fins i tot surt en un llibre de l'Ayats que parla sobre els
0: Goig. És veritat, sí.
1: Passa que ell és a quatre, allà està escrit a quatre veus, però aquí no fan a tres.
2: I espera't que la versió, o la part més animada, és aquesta.

0: I què tal, el ball?
1: Bé, bé, va estar bé, el vam estrenar l'any passat, i amb música en directe, i va ser maco, va agradar.
0: I tu com ho portes, això de ballar?
1: Ah, jo fatal. Jo fatal. Ballar i cantar...
0: De totes les històries que expliques aquí a Àngels de Llum, n'hi ha alguna per la qual tinguis predilecció?
1: No sé.
0: Quina t'ha costat més d'escriure?
1: No, tampoc.
0: No. Tampoc?
1: No, perquè passava això, que eren històries que em venien, o a les nits, o a vegades, doncs, si no teníem feina aquell dia, doncs anava a caminar, i mentre anava a caminar, allà Artés tenim el bosc allà mateix, i mentre caminava era com si jo m'ho estigués explicant a mi mateix, no? Em venia una imatge, jo m'ho explicava.
2: Com deixar-ho anar, no?
1: I llavors quan arribava a casa quan vaig descobrir això, doncs era arribar a casa i treure.
2: I buidar.
1: Sí.
2: Doncs Àngels de Llum, Pallassos als camps de refugiats, és el títol d'aquest llibre. I nosaltres, Josep, encantades que hagis volgut venir a compartir-lo amb nosaltres i amb els oients de Tots els Matins del Món.
1: Tot un plaer i un honor molt gran de poder ser aquí.
0: Sort tenim que hi hagi persones com vosaltres, que fan coses com aquestes.
1: I com vosaltres, que les difoneu.
0: Gràcies.
1: Feu un programa preciós.
2: Gràcies.

0: Tots els matins del món, de dilluns a divendres, de 8 a 11 del matí, a Catalunya Música.
1: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
0: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
2: Mira, Esther, les 10 i 10, que ens agrada molt això.
3: Això també va passar, ara no sé si era ahir o abans d'ahir, a més ho vaig dir, mira, això que li agrada tant a la Maria.
2: Mira, veus? Però vaja. Doncs avui, divendres, hem entrat a la nostra tercera hora, ho hem fet amb aquesta conversa que hem mantingut amb el Josep Noguera, i encara ens queden força coses, d'aquelles que mai se sap ben bé què són, perquè... Bueno, explica-ho tu, sí.
3: Les coses és la música, que ens agrada
2: això
3: tant,
2: sí,
3: amb
2: no
3: la
2: falla.
3: Qual doncs compartim sempre cada dia aquestes 3 hores de programa, i quan siguin més o menys 2 quarts i uns minutets, 2 quarts i mig, serà quan deixarem passar en Carles Marigó, pianista, compositor i improvisador, que
2: això em referia,
3: ens ha preparat jo. Un guió molt, molt escuet.
2: Més minso de tota la temporada, ja us ho dic ara.
3: I està que, bé, serà això, ho anirem fent sobre la marxa.
2: Perfecte, doncs, si us sembla, entrem en aquest darrer tram musical del programa Música del segle XVIII, amb una obra que mostra la fascinació d'un compositor de la cort per la música dels carrers, justament. Es tracta del Fandango de Luigi Boccherini, al final d'un dels seus quintets de corda, en concret el número 4, en re major, per cordes i guitarra. El sentim en la versió del quartet Carmina, amb Rolf Lislevan i Nina Corti.

En Luigi Boccherini, a la Cort Reial de Madrid, li deien Don Luis, i Don Luis, fascinat pels sons del carrer, va escriure aquest final pel seu quintet de cordes i guitarra número 4 en re major, aquest fandango. L'hem sentit en la versió del Carmina Quartet amb Rolf Lislevand i Nina Corti. I ara deixem aparcats els aires de dansa per un moment, tot i que el moviment no ens abandona en aquesta Versès que ja tenim preparada. És música de Gabriel Fauré, en una versió per violoncel i piano que interpreten Maria Kliegel i Nina Tichman.

0: friends, welcome.
1: Ja et corre per aquí en Carles Marigó, però no serà fins d'aquí una estoneta que et podrem tenir en antena, perquè primer hem de compartir amb tots els oients què és el que hem estat sentint en els darrers minuts. Aquesta bagatela de l'Opus 47 que interpretava en un conjunt d'avents de que, si em perdonareu, no trobo el full. Per tant, us diré d'aquí una estoneta què era el que acabàvem de sentir. Per tant, Carles, arribes i comença el caos, eh, en aquest espai de tots els matins del món. Acosta't al micro, què és això d'arribar i començar que no sabem ni què passa? Aquest funcionarà? Ara ho veurem.
2: Ara ho veurem. Bon dia, em sentiu?
1: Sí, ja hi ets, i
2: tant. Què tal, com esteu?
1: Això, doncs
2: què? Unes ganes, avui portem una cosa nova. O sigui, el que estem veient és que la gent que ens segueix cada cop esteu més actius i actives i necessitem això. És a dir, d'aquí a, no sé quina hora començarem, però d'aquí a una estoneta que començarem, us demanem, aneu agafant el mòbil, perquè avui venen unes quantes cosetes en què us necessitarem tenir-vos a punt.
3: O sigui que... Retornem el telèfon.
1: Sí. WhatsApp del programa, 627-480-116, 627-480-116, i el correu electrònic també, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I mireu, em va perfecte que hagis volgut compartir això, perquè ja he trobat que era el que estàvem sentint. Era música d'Antonín Dvořák, interpretada pel Mallot Quintet. I continuem amb Henry Purcell i When I'm Laid in Earth. Per tant, entrem en aquest món més melancòlic gràcies al lament de Dido i Eneas, que interpreta Lia Desandre amb el conjunt Júpiter i Thomas Danforth.

Doncs una transició fluida ens ha dut des del lament de Dido de Henry Purcell a aquest fragment de l'oratori Israel-Egipte de Georg Friedrich Händel. Per tant, ens hem quedat al món barroc en aquesta interpretació de The Righteous Soul Be Had in Everlasting Remembrance, aquest cor i part solista també, en la versió del conjunt Apollo's Fire que dirigeix Jeanette Sorel i que es va publicar el 2023 i que realment per mi s'ha convertit en una versió de referència.

0: d'aquesta hora. I ara, Jessi, Carles, continues jugant amb les teves joguines que ens portes aquí al programa. Perquè en Carles ve, seu al piano, però també s'instal·la a la seva càmera, el seu trípode, tot aquí.
1: Sí.
0: I ara et veiem fer coses rares, perquè aquesta càmera, què passa, que et segueix?
2: Mira, jo us dic jo, que la tecnologia no és el meu. I, o sigui, estem visquent en un món... Jo, tant de bo tornéssim a l'època en la que només havies de tenir el teu clavicordi i aprendre com afinar-lo.
0: Que no hi havia antibiòtics, tot aquest bueno, cor que ens agrada.
2: De veritat, és que és tremendo. O sigui...
1: No, però escolta, ho fas molt bé,
2: Ho faig bé?
1: Sí.
2: Jo
1: sí,
2: crec que un dia m'heu de gravar com preparo el set. Mira, us explico, perquè després ho compartim a les xarxes i el que fem, intentem fer que la gent pugui veure el que està passant aquí.
0: Clar.
2: I poso una càmera. Aquesta càmera està aquí al davant. Doncs no sempre la grava bé, hi ha dies que la càmera es mou i llavors es desenfoca. Bueno, ja sabeu de què
1: parlem. No hi ha ningú al darrere.
2: I la gent, ja em direu, i a qui ens importa si el que hem vingut aquí és a sentir un programa de ràdio? Doncs això és el que farem. Això està una mica fort. Arriba allí, eh?
0: Sí? Vinga. Això ja ens aniran,
2: ja ens aniran
0: col·locant a lloc, perquè avui, de nou, tenim aquí en Carles Marigó, per si no...
2: Necessito començar a fer un petit refugi, d'acord?
0: T'estàs fent un refugi a sobre, ja ho veig. Doncs endavant.

0: Ara sí?
1: Ara ja està.
0: Ara sí, ja t'has quedat tranquil.
1: Ja estem tranquils, ja podem començar. Tot això no ha passat.
2: No.
1: No ha passat res. No hi ha hagut un moment de caos en el qual la càmera no s'estava engegant. Estem tots i totes a punt. Us porto unes quantes cosetes, algunes ja amigues de fa setmanes i d'altres noves.
0: Doncs anem a descobrir-ho, perquè ja ho hem dit, que el guió d'avui era com el més curtet, el més esquemàtic sí. que hem tingut mai.
1: Ocupa una plana perquè...
0: a triple espai.
1: A lletra 15, a triple espai.
2: Sí, sí.
1: Però és el que hi ha darrere del contingut del guió el que és important, no les
2: Clar.
1: Paraules.
2: Llavors, avui, és més emocionant.
1: És molt més emocionant per vosaltres, sobretot. No sé què passarà.
0: Jo sé que hi 58 són una careta que diu que marxem,
1: sí, jo
0: per tant, el que passi d'aquí les hores...
1: Un final i ja ho inventarem. A veure... Avui va ser hi va haver un dia molt celebrat que vam fer la música dels colors. Jo tocava una música sí. i des d'aquí havia i des de casa havien de dir a quin color recordava.
0: Sí,
1: era,
0: sí.
1: era com en deien aquesta música? Després en parlem.
2: Exacte.
0: Colors,
1: edició colors. Edició colors. Doncs ara farem, després en parlem, edició animals.
0: Apa! Això vol dir que tu toques i nosaltres imaginem quin
1: animal seria. També m'agradaria, si teniu vosaltres dues al mòbil més o menys a mà, per si algú ens escriu des de casa...
2: Sí, sí, sí,
1: val,
2: tinc
1: perfecte.
2: Aquí.
1: Si algú des de casa o recorda algun animal, és el més divertit és veure com i per què una música ens pot recordar a un animal que un animal no sap ni què és un piano. Doncs, esteu a punt?
2: Va.
1: Vinga, primer animal.

0: Ha estat molt ràpid, això?
1: Rates.
2: Bueno, rates.
0: Jo és un peixet.
2: Un peixet?
0: Sí.
2: Estava pensant en una altra cosa. No la diré per esperant,
0: per
2: ja que està
0: si
2: anat molt
0: ràpid.
1: Va,
0: oients,
1: 627, 480, 116. 627, 480, 116, si voleu participar.
2: No hauríem d'inventar una cançó pel número? Aquí, en aquesta secció, és on hauria d'aparèixer la típica... Que... Ja ho farem, ja ho farem.
0: És l'única manera que jo me l'aprengués.
2: Ho guardo. No? Sabeu aquestes coses
0: sí,
2: d'abans?
0: Sí, un jingle. Sí.
2: Un jingle? Vale, sí. Jo us prometo que ens en inventem un en directe, però no avui, perquè
0: no, avui,
2: tinc
0: sisplau,
2: un guió minso, però molt dens. Llavors...
1: Va, doncs. Bé. Mira, ja ens han escrit, em sembla.
2: Què diuen?
1: Què? Vés-te a veure.
2: Dit.
1: La Llúdriga.
2: Llúdriga?
1: Ens ho diu en Carles Sagrera.
2: Hola, Carles. Hola. Tocayo. Doncs jo no estava pensant...
1: Una serp, una altra,
2: sí,
1: una serp.
2: Jo la estava serp. Pensant la serp, no, la perquè serp. Era el viatge...
0: Era la meva segona opció,
2: i llavors, i això
0: perquè
2: era el cascabell, clar.
0: El que he pensat, dic, clar. Estàs pensant massa, queda't amb la primera idea,
2: bueno,
0: això ha dit el peixet.
2: Perquè un peixet és com una mica més delicat, no? Un peixet igual... Bueno, també podria ser això, però igual una serbonia.
0: Clar, digue-li el Sansang i l'aquàrium, també, saps?
2: Bueno, clar, si penses en aquest peixet, però clar, un peixet n'hi ha de molts tipus.
1: La serp ens l'ha dit en Pau.
2: Molt bé, Pau. Doncs escriu a la vostra al programa demanant el teu premi. Bueno, de
0: no
2: fet,
0: existeix.
2: Un dia, un altre... Ostres, avui
1: bé,
2: estic
1: Pau.
2: Que m'exploten les idees. A mi m'agradaria algun dia poder...

inaugurar un minipremi que seria que pogués venir algú en directe i li poguéssim fer aquest retrat que us vam fer una vegada vosaltres, sí, o que pogués fer aquestes propostes en directe. Bueno, queda en la memòria. En Pau té un punt, ja. Aquí les normes les anem inventant sobre la marxa. Faig un altre animal, a veure què us recorda aquest.

0: El lleó, diuen.
1: Sí, total.
2: No.
1: He començat pensant, faré un elefant.
2: És
1: i a la que he tocat dues notes, dic, això no és un elefant.
2: Com no. Que no?
1: No, per un elefant
2: sí
1: és, per un elefant és bona gent.
0: No, sí.
1: Un elefant
0: és
1: com
0: més
1: allò,
0: no? Aquesta l'ha dit en Francesc.
1: Doncs un punt per Francesc. Els aneu recordant els punts vosaltres. Vale,
0: que bons que són, no, els oients?
1: Sí, sí. Però ara, l'Ester ara fa de guia i llegeix el WhatsApp, però et volem participant aquí també.
2: Clar, mullet,
1: ella ha deixat de pensar. Vinga, va, en fem una altra.

0: Aquest vola.
1: Jo he imaginat que volava.
2: L'oreneta.
1: Podria ser una oreneta.
0: Un ocell, no?
1: Seria un ocell? Jo estava imaginant més un grup d'ocells.
2: Perquè
1: un ocell potser faria com...
2: Com els...
1: Saps?
0: Clar, com els sardirons.
1: Sí, com... No, com
2: tu imagines com aquells dibuixos que fan els estornells?
1: Sí, exacte. M'imaginava això, un grup d'ocells volant... Vale, en fem un altre.
2: Per cert, hi ha hagut un oient que també ha dit... Ui, que m'estan escrivint molt.
1: Visca, visca! Això és el que volem.
2: En Francesc ha dit un estol.
1: Això, exacte, un estol.
2: Un estol i un esquirol deia...
1: En Francesc, dos punts, eh?
2: Sí, un esquirol ens ho ha dit en Xavier Cambrai.
0: Un esquirol?
1: Sí. Esquirol? Ah, totalment. Podria ser un esquirol, també.
2: I també ens havien dit un elefant, però ara... No...
1: Això, però l'elefant devia ser d'abans.
2: Sí, d'abans.
1: O era en Dumbo, que estava alçant el vol.
0: T'ànim.
1: Bueno.
0: Va, últim
1: a la Maria
0: animal,
1: li encanta el meu humor.
2: Un colibrí també.
1: Un podria ser. Vinga, en fem un altre. A veure, aquest m'agradaria pensar-lo una miqueta diferent. Aquest serà més complex, val? A veure com el veieu.

0: Què estàveu imaginant vosaltres?
1: A veure, algú no hi ha dit alguna cosa?
2: Sí.
0: Sí? Ah, comença, que si no els hi donem les idees. No? Jo aquest el tenia clar, però és més poètic. I és més una opinió personal de com ho veuria jo. A veure si algú ho ha encertat. Dos punts!
2: En Francesc diu una au nocturna.
0: Podria ser, totalment.
2: També ens diuen un llop.
0: Ah, i tant. Com això, caminant sigilosament.
1: No se sent res el que jo pensava.
0: No.
2: I jo diria que...
0: Se'ns barregen, no? Igual n'hi ha de bar.
2: Diu, penso que una tortuga.
0: Sí, clar, pel caminar
2: lent. Això ens ho diu la Montse.
0: És que és això, fa poc soroll. Clar. Jo me l'he imaginat. Caminant a poc a poc.
2: Clar, havia de ser un animal lent.
1: Una eruga. Jo veia una eruga.
0: Una eruga podria ser perfectament.
1: Una eruga molt petita. I amb aquella cosa del potencial de ser papallona, però
0: molt
1: més tard.
0: I que anava fent això, no? Com això, creixent. Això. Ah, era això.
1: Per això jo he vist l'eruga.
0: Bé, doncs, no éreu dins del meu cap, perquè jo estava imaginant... Ara voleu saber-ho.
1: Sí. Un gat? No,
0: un gat, exacte.
1: Ah, és que sempre la segona opció.
2: No, jo no hagués dit un gat.
1: Mira, és que el teu no és
0: aquí. Aquí ja fa la música. Mira, és veritat. És subjectiu. Ho he dit. M'estava arriscant.
1: No és el gat de l'Ester, en tot cas.
0: No, perquè hi ha molts gats i depèn.
2: No, i també depèn del moment del gat, perquè hi ha gats que...
0: Exacte.
2: Aquest caminar tan lent...
1: Quan la desperta a les 4:45 del matí o així, no sona així, el gat de l'Ester.
0: Jo imaginava aquest gat que és de nit,

0: que camina sigilosament. Que... me l'he imaginat caminant pel damunt d'un sofà, pel respatller, sí, caminant pel damunt, llavors fent aquests salts que fan, que pugen a un altre lloc, però no fan ni soroll. Jo m'he imaginat... per tant, tota la barreja d'imatges, la de Nocturn, la tortuga, ai, tot plegat sumat...
1: són bones.
0: Sí, sí, ai, tot sí, encaixa.
2: Que divertit, això, com ens agrada.
0: Animals Edition funciona. Queda...
2: sí.
0: I ja vam dir que d'aquesta secció hauríem d'inventar una capçalera, però ho hem oblidat una setmana més. Així que...
2: doncs
0: passem,
2: després en
0: passem.
2: Parlem, queda com a títol, aquest sí que té títol.
0: Sí, sí, sí.
2: Sense capçalera, de
0: jo
2: moment.
0: Jo tinc una... mira, ara us va bé passar a la següent subsecció. Us ve de gust. A
2: veure, tenim temps.
0: Tenim una subsecció que ja va... que va triomfar molt, que és la del fa sostingut.
1: Ai, per favor.
0: Recordem què va passar. Recordem què va passar amb el fa sostingut. Amb el fa sostingut va passar. Vaig demanar amb elles que em diguessin una nota, pensessin una nota musical, perquè totes les improvisacions que fem les basem en una idea més abstracta, metafòrica, però no, volíem una gramàtica directa, un nom de nota. I vam dir, penseu-ne una, penseu-la bé i la diran alhora. I al dir-la alhora, havien dit la mateixa, havien pensat la mateixa, i va ser, bueno, un escàndol. Això, tot aquí, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Catalunya Música, tothom va començar a cridar, va ser una gran festa. Així es va crear una comunió, i a més, la Maria va explicar que ella va dir fa sostingut perquè va pensar això no és la que ho pensarà ella. O sigui, tot sí, i rebuscant-se, intentant no dir la que diria l'altra...
1: vam dir la mateixa.
0: Perquè hi ha una comunió, perquè tots els matins del món és això.
2: Sí.
0: Heu aconseguit aquesta sinergia que per això... és, hi ha aquesta energia tan increïble. Doncs avui m'agradaria fer el mateix, però perquè ja us vaig avançant que ens agradaria saber les notes des de casa. O sigui, ara, quan digui ja, envieu una nota. I les tres primeres seran les que seran. Seran les tres primeres, d'acord?
1: Sí. He de dir que un oient ens ha dit que és una secció molt divertida la que hem començat.
0: La de l'animal.
1: Els animals,
0: o sigui,
1: sí,
0: que l'expandim.
1: Sí, això diu en
2: un
1: francès.
2: Un altre dia, que així ens quedem amb ganes
0: bueno,
2: de
1: dir. I has demanat una nota sé, i ja ens l'han enviada.
0: Vale, no la diguis, no la diguis. Tu ens hauràs de dir, m'hauràs de dir les tres primeres, d'acord? Abans de tot, tenim una bona notícia, que és que va triomfar tant la secció que ens han arribat propostes de noms, perquè era una secció que...
2: aquell dia no estàvem inspirades amb allò.
0: No.
1: Però jo ja vaig dir que tenim uns oients molt inspiradors i molt creatius.
2: Més que nosaltres,
0: de i de totes les propostes, n'hi ha una que ens ha agradat especialment, totes ens han encantat.
2: Tu, perquè jo ara no sé de què m'estàs parlant.
0: Ja ho sé. Parlem en plural. És el truc que fem la gent que fa això, parla en plural, però som persones soles a casa pensant com fer-ho, això, no? Ens ha agradat a mi i a mi mateix. A nos ens ha agradat, perquè el nos majestàtic
2: sí, sí,
0: em fa
2: això,
0: parlar
2: això
0: de plural amb mi mateix. Doncs a nos ens ha agradat una que es diu Dona la nota.
2: Dona la nota.
0: Perquè té un punt divertit, sí, a més sí, es diu exactament el que és, em sembla...
2: Va, doncs m'hi afegeixo.
0: N'hi havia una altra que m'agradava molt, molt, però crec que la primera explica més el que s'ha de fer. L'altra era Anota a l'hora.
2: Aquesta funciona per escrit,
1: sí,
2: també t'ho
1: sí,
2: dic.
1: Sí,
0: i m'encanta. Anota a l'hora, perquè és escriure-la a la vegada, la diuen... m'agradava molt, molt, em sembla superpoètica. Agafem aquesta primera, que dona la nota, ens ha agradat
2: gràcies
0: molt.
2: Gràcies per les propostes
0: sí,
2: a tothom, que s'hagi animat. Sí, sí.
0: Bueno, llavors, han arribat almenys tres?
1: Sí, dues.
0: Dues
1: i m'estan escrivint una altra.
0: Vale, doncs aquestes tres seran les primeres i intentarem fer una petita peça basada en aquestes notes. Mira, les està apuntant a banda.
1: Vols que te les digui?
0: Bueno, sí.
1: Sí, no, és que estic pendent.
0: Ah, vale.
1: No, sí, mira, diu, un si bemoll,
0: si bemoll
1: és una nota molt fosca de clarinet. Ah. Ens diu en Xavier.
0: Tenim el si bemoll, perfecte.
1: I...
0: tot i que si el toca el clarinet, en el piano sonaria diferent. Però
2: sí,
0: agafarem
2: però aquí
0: ja entrem
2: en un regne que no ens interessa.
0: Vale.
1: No. I en Pau ens diu un re bemoll.
0: Ui, ui, ui, ui.
1: Que
0: guai,
1: sona bé.
0: Sona guai, eh?
1: Sí,
0: bemoll, re bemoll, funciona.
2: I la tercera, Discòrdia?
0: En tenim tres.
1: Oients, que necessitem una tercera.
2: Si no, te l'inventes tu, Esther, i ja està.
0: Opo, Fernando, no, l'altre dia vam fer dues, ara tres. Bueno, amb dues ja valdria, ho fem amb dues. Que segur que això arriba una mica més tard.
1: Espera, que m'escriuen, fa bemoll. Els bemolls avui triomfen.
0: Però mireu que bonic, eh? Perquè, i a més... haurem d'utilitzar en harmonia amb el piano. En el piano sabeu que un fa sostingut i un sol bemoll sonen igual.
2: Sí.
0: En el piano, no en la realitat. Llavors tenim el si bemoll... això seria el motiu en l'ordre que m'heu dit. No hi ha una cançó?
1: Oh.
0: Què és això?
1: No sé, però ho sé cantar.
2: Si algú ho sap,
0: això és de Montpou. Això és de Montpou.
2: De les cançons i danses.
0: Jo diria que sí.
2: Ai.

0: Això com a impro, doncs, no sé si compta, mira el que et dic.
1: No, però... No, bueno, era... Això era, com es diu això? És contingut addicional del programa. Vale, tenim. Llavors, la idea és que, perquè soni aquest motiu a una melodia, el que farem serà posar-li algo de ritme, una mica de ritme. Per això seria el ritme que va fer servir Montpou, en posarem un altre perquè sigui una mica diferent. Per exemple... Aquest és el motiu. En música en diem motiu, com aquesta, el que diríem, en text diríem com el tema sobre el que parlaràs. Sí, sí. No? Aquest serà el motiu. Aviam si aconseguim fer aquest viatge. Vinga, bon viatge.

0: Aquesta melodia que dèiem, això ens sona, de què ens sona? Doncs ens han escrit, ara et diré
1: No ens
0: qui és,
1: mereixem els oients que tenim. Sí que ens mereixem.
0: En Xavier Cambray,
2: I què era?
0: Diu, és la cançó Fes-te'n sí, fes-te'n sa, que diu, que em fas nosa, fes-te'n sí, fes-te'n sa, que em fas nosa per ballar. Quan el pare no té pa, la canalla, quan el pare no té pa, la canalla fa ballar.
1: Doncs sí, i magnífic. Segurament, clar, caldria veure si és el fil que vas tirar amb un pou en aquell
2: podria
1: moment.
2: Podria ser, no, però o
0: aquí diu que la primera
2: sonava.
0: Cantarella la trobem recollida per Vicenç Bosch l'any 1906, dintre dels Balls Antics del Pallars, que és tal com ho expliquen Francesc Pujol i Joan Amades al Diccionari de la Dansa dels Entremesos.
1: Però quanta informació!
0: No, això t'ho dic jo perquè ho he buscat a internet.
2: Carai, tot improvisant, no? Un guió molt minso, eh?
0: Sí, sí.
2: Amb un guió minso traiem
0: permet
2: tota la informació.
0: Coses,
1: sí, saps què? Que ens queden 3 minuts per tancar.
2: Ja, avui estem xerrant més que tocant. Mira,
1: no, si
2: jo,
1: hi ha hagut molta música, la i idea, els animals és una gran idea, també.
2: Animals es queda, necessitem...
1: Sí, i el dona la nota, necessitem,
2: dona la nota, dona la nota,
0: dona
2: o sigui
0: la
2: que
0: nota.
2: Ens agrada.
0: A mi m'agrada.
2: Deixem crear la capçalera musical la setmana vinent, queda de deures fer la música del telèfon del programa. Ostres, a mi se m'està girant molta feina.
1: I escolta, que no t'hem comentat la teva improvisació, que hem saltat a dir la referència de la melodia
2: quina,
1: anterior.
2: Quina, la del principi?
1: No, aquesta,
0: aquesta
1: mateixa que acabes de fer.
0: Amb les tres notes, ha estat molt
1: bé. Que ha estat molt bé, que no l'hem dit. Que hem passat directament a dir, mira que aquesta obra, que aquesta cançó, què tal?
2: Perfecte. Però la música no l'hem de valorar de bé o no. És com què et suggereix. O sigui, aquí estem... És com quan vas al museu, tampoc va tant d'aquest quadre m'agrada, aquest no. Va més de, ai, això m'explica una història. O aquest ara no em ressona, però igual demà te'l mires i t'agrada. O sigui, a la música i en l'art passa això.
1: Però alguna cosa t'hem coses... de dir, ja que vens aquí.
2: Us ho agraeixo
1: fas,
2: molt,
1: directe,
2: però tenim un minut.
1: Tant,
2: i una... No, tenim les miniatures.
1: No tenim miniatures.
2: No, ens hem oblidat la cassola de les miniatures.
1: Bé,
2: no passa
1: bé,
2: res.
1: Perquè és que tenim un minut i mig.
2: Doncs jo sé amb què hem d'acabar. Ho tinc claríssim.
0: Què? Sí? Amb què?
2: Animals Edition. O sigui, si el Francesc ens ha dit ens agrada,
1: totalment,
2: hem de fer edició animals, fem un darrer animal. O no, mira.
1: Què?
2: Millor encara. Jo faig un animal d'aquí al final, dieu adéu o tot allò que heu de dir de tant en tant, i qui vulgui que ens comparteixi quin animal. I amb això comencem la setmana, la propera secció.
1: Ah, no revelarem què estàs
2: bueno,
1: pensant.
2: És que no sé
1: no
2: si
1: compartirem. D'acord.
0: Els oients
1: doncs
0: et feliciten.
1: Això. En comptes de la careta de sortida, anirem parlant sobre del que faci el Carles.
2: Doncs...
1: fins a les 59...

0: 55.
1: Vale. O sigui que... Que bonica aquesta música. Bueno, que és millor la música amb violins. Aquesta són. Mira que bonica.
0: Mira, però aquesta és la nostra que tenim habitualment.
1: Sí, estic afegint cosetes.
0: Estàs afegint vale. Capes, eh? És que ets bo.
1: Ah, això ho podem fundir. Uf, uf, quantes idees.
2: Ai, ai, ai, ai,
1: no,
2: ai, ai,
1: no, Carles. No. Vull tocar el vostre... Avui vinc com fora de...
2: Estàs revolucionadíssim, eh?
1: Avui vinc fora de sí.
0: És molt sentit.
1: Vale, Animals Edition. Fem-ho al revés. Digue'm l'animal. Digue'm un animal.
0: Cuc.
1: Cuc. Ah, mira, la música aquesta és un cuc. Cuc. Vale, doncs traiem la música i fem la música del cuc.
0: Això.
1: Per als últims. I la inspiro en aquesta cançó.
0: Doncs, Esther, se'ns acaba la setmana. Dilluns hi tornarem a partir de les 8. Quina setmana més estranya, eh? També.
2: Doncs sí, sí. Però hi tornarem, evidentment, per compartir més música amb les seccions de la Laia Pujolassos i l'Alba Quinquillà i amb la seva secció del Laboratori de Veu, l'Alba, i la conversa que tindrem amb Clàudia Vives Fierro.
0: Perfecte. Doncs molt bon cap de setmana a tothom. Gràcies i us esperem dilluns.
2: Adéu-siau.
3: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
4: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
3: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
4: Entrades a operacatalunya.cat.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Museu de la Música de Barcelona per sentir un altre dels concerts en homenatge a Conxita Badia en aquesta setmana que a Catalunya Música li fem homenatge en commemoració dels 50 anys de la seva mort. Conxita Badia, per tant, present altre cop avui en un concert en què hi sentirem la veu de la soprano Maria Bañeres, que cantarà amb el guitarrista mexicà establert a Catalunya, Raúl Sandín. Faran un programa preciós que comença amb la música d'Enric Granados. Ho hem anat dient durant aquests dies. Primer mestre i mentor de Conxita Badia. De fet, la melodia de Granados amb què comença el concert porta per títol Mestre meu. Després sentirem música de Conxita Badia, Somriu, amor, la cançó que dona títol a tot el concert. I a continuació sentirem Somriu, amor, però de Narcisa Freixes, que és la compositora nascuda a Sabadell l'any 1859, una dona que durant un temps va viure a la Garriga, s'hi va fer construir una casa per l'arquitecte Joaquim Raspall, i per la presència assídua a la Garriga hi havia poetes i músics que anaien a veure-la, per exemple, Joan Maragall, Josep Carner, Josep Maria López Picó, Felip Pedrell, Amadeu Vives i Enric Granados, que precisament hi anava amb tota la família i passava llargues temporades molt a prop de casa de Narcisa Freixes. Per tant, aquest és el primer bloc d'avui. Granados, Conxita Badia i Narcisa Freixes, d'aquí encara en sentirem la cançó titulada Dolorosa. Aquestes quatre melodies per començar el concert d'avui les interpreta la soprano Maria Bañeres amb Raúl Sandín a la guitarra.

El concert d'avui és un recital per a veu i guitarra protagonitzat per la soprano Maria Bañeres i el guitarrista Raúl Sandín. Han començat amb Enric Granados i la cançó Mestre meu, després de Conxita Badia n'hem sentit Somriu amor i després sobre el mateix text la cançó de Narcisa Freixes, tot això sobre paraules de Rafael Nogueres Oller, que va viure del 1880 al 1949. Finalment aquest bloc s'ha acabat amb la composició editora nascuda a Sabadell l'any 1859, Narcisa Freixes, n'hem sentit la cançó titulada Dolorosa. El següent bloc comença amb més música de Conxita Badia. Sentirem la cançó de Bressol. I després arribarà la música d'una dona nascuda l'any 1900 a Igualada. És Paquita Madriguera i Rodón. Paquita Madriguera va fer classes amb Frank Marshall, que és qui la va presentar a Enric Granados. Madriguera es va casar amb l'uruguaià Arturo Puig, amb qui va tenir tres filles. Va quedar vídua i l'any 1935 es va tornar a casar amb Andrés Segovia, amb qui va tenir una filla que va morir l'any 1967 als 29 anys. Paquita Madriguera és autora de la cançó que sentirem titulada Se fue el día de mi corazón. I després sentirem música d'Alberto Ginastera, que és un compositor argentí nascut l'any 1916, de pare català i de mare italiana, alumne de Copland als Estats Units. Ginastera va morir l'any 1983 i en sentirem Canción al árbol del olvido. Finalment, aquest bloc s'acabarà amb música del brasiler que va viure a Nova York i a Londres i que va morir a Rio de Janeiro l'any 1955, Jaime Ovalle. D'ell és la cançó titulada Azulau. Són noms vinculats a la trajectòria professional de Conxita Badia i aquestes obres ara les interpreta la soprano Maria Bañeres amb Raúl Sandín a la guitarra.

Aquests dies a Catalunya amb Música us hi estem oferint uns concerts que són mosaics preciosos fets amb música que ens fa viure la riquesa del tombant del segle XIX cap al XX, fins ara amb noms com el de Granados, Narcisa Freixes, Conxita Badia o també Paquita Madriguera, Alberto Ginastera o Jaime Ovalle són els compositors, tots vinculats a la figura de Conxita Badia, de quin hem sentit música fins ara, des d'aquest enregistrament de Catalunya Música del novembre del 2025 al Museu de la Música a Barcelona. En aquest bloc hem sentit primer la cançó de Bressol, de Conxita Badia, després de Paquita Madriguera, nascuda a Igualada l'any 1900, va estar casada amb Andrés Segovia, Madriguera va morir l'any 1965, doncs d'ella n'hem sentit Se fue el día de mi corazón. I a continuació han arribat dues melodies de dos compositors americans, d'una banda, l'argentí de pare català Alberto Ginastera, Canción a l'árbol de l'olvido, i després del brasiler que va viure del 1844 al 1955, Jaime Ovalle, en sentit Azulau. A continuació, sentirem el que va ser l'obra fora de programa que va interpretar el guitarrista Raúl Sandín. Us ho dèiem al principi, és mexicà, és establert a Catalunya i és qui hem sentit fins ara amb la soprano Maria Bañeres. Doncs aquesta és l'última melodia que van interpretar junts en aquest concert. És música de Carme Carr, la non-non dels Papallons. I a continuació Maria Bañeres cantarà des d'aquest moment acompanyada al piano per Alicia Dauphí. Primer sentirem En el mirall canviant de la Mar Blava, que és una cançó de Pau Casals sobre text d'Apel·les Mestres. Pau Casals va ser una figura important en la vida de Conxita Badia, i després d'ell mateix, de Pau Casals, en sentirem una melodia commovedora sobre un text commovedor de Jacint Verdaguer, En l'enterro d'un nin, que ens fa testimonis del dolor davant de la mort prematura d'un nen. La cançó és Lo lliri blanc i l'interpreten Maria Bañeres, soprano, amb Alicia Dauphí, piano.

Música de Carme Karr, que és com Raül Sandín es va acomiadar del públic del Museu de la Música de Barcelona en aquest concert en què Raül Sandín ha interpretat la primera part amb la soprano Maria Bañeres. A partir d'ara, Bañeres la sentirem acompanyada al piano per Alicia Daufí. Doncs de Carme Karr el que n'hem sentit és la Non Non dels Papallons, música d'aquesta dona nascuda l'any 1866 de pare francès, Eugène Karr, que va ser enginyer metal·lúrgic i vicecònsol a Catalunya, i filla de mare italiana, Emilia Alfonsetti. Carme Karr va morir l'any 1943. I després d'ella hem sentit dues melodies precioses de Pau Casals. La primera, sobre text d'Apel·les Mestres, en el mirall canviant de la Mar Blava, és on ha començat l'actuació de la pianista Alicia Daufí. I després, Maria Bañeres ha cantat una cançó commovedora amb un text commovedor de Jacint Verdaguer. És el poema En l'enterro d'un nin, en què som testimonis del dolor davant de la mort prematura d'un nen. La cançó porta per títol Lo lliri blanc. És el final d'aquest tercer bloc de melodies que us oferim des d'aquesta gravació de Catalunya Música, que ara continua amb Joaquim Nin Colmell i amb Xavier Cols. Nin Colmell és el fill del compositor Joaquim Nin i Castellanos. Nin Colmell és el germà de l'escriptora Anaïs Nin. Doncs d'ell en sentirem Tres morillas me enamoran i després Si tu madre quiere un rei. I a continuació arribarà la música de Xavier Gols, que és un compositor de Tarragona que va viure només 36 anys fins l'any 1938. De Xavier Gols en sentirem Si jo fos pescador. Cante Maria Bañeres, soprano, amb Alicia Daufí al piano.

Les dues primeres melodies que en aquest bloc ha interpretat la soprano Maria Banyeres amb la pianista Alicia Daufí han estat de Joaquim Nin Colmell, Tres morillas me enamoran i Si tu madre quiere un rei. I després ha arribat la música de Xavier Gols, que és el compositor tarragoní nascut l'any 1902, el que l'any 1927 va guanyar la beca Pau Casals, que li va permetre d'anar a Barcelona a estudiar piano durant 2 anys amb Blanca Selva i també rebre lliçons de Baltasar Samper. Doncs de Xavier Gols n'hem sentit la cançó Si jo fos pescador. I després d'això entrem al que és la recta final d'aquest concert d'avui. Sentirem les últimes 3 melodies que estaven previstes de ser interpretades en un concert que havia de ser cap i

cua, perquè hem començat amb Granados, amb la cançó Mestre meu, i el concert s'havia d'acabar amb Gràcia mia, també d'Enric Granados. Abans hi ha la música de Frederic Mompou, sentirem la cançó titulada Neu, i abans també d'aquesta última de Granados, una altra del compositor de Lleida, nascut l'any 1867, Llorava la niña. I després d'això veureu que la música s'enllaça amb els aplaudiments, amb el que són les dues obres fora de programa, totes dues de Conxita Badia, i l'una interpretada pel guitarrista Raül Sandín i l'altra per Alicia Daufí, piano, que han estat els dos músics que han tocat al costat de la soprano Maria Banyeres durant tot aquest concert. De Conxita Badia primer en sentirem la cançó T'estimo i a continuació T'estimo tant, que serà el punt final definitiu a aquest concert d'avui gravat per Catalunya Música al Museu de la Música a Barcelona el novembre del 2025.

0: Aquestes són les últimes melodies del concert que us hem ofert avui a Catalunya Música. Primer n'hem sentit una de Frederic Mompou, titulada Neu, i després dues d'Enric Granados, Llorava la niña i Gràcia mia. Són autors vinculats a la figura de Conxita Badia, a qui fem homenatge a Catalunya Música, aquesta soprano, compositora, aquesta mestra, entre altres, de Montserrat Caballé, que hem tingut present durant aquests 5 dies de concert. Cert, una figura molt rellevant que va atreure la mirada de molts compositors com els que formen part d'aquest concert d'avui. Hem sentit música de Granados, música de Narcisa Freixes, de Paquita Madriguera, d'Alberto Ginastera, de Jaime Ovalle, de Carme Carr, de Pau Casals, de Joaquim Nin Culmell, de Xavier Gols i de Frederic Mompou. I després de tot això, el concert fora de programa s'ha acabat amb dues melodies de Conxita Badia mateix i ha estat l'ocasió de tornar a sentir els dos intèrprets amb qui hem sentit avui la veu de la soprano Maria Bañeres. D'una banda, ha interpretat T'estimo amb Raül Sandín a la guitarra i de l'altra T'estimo tant amb Alicia Daufí al piano. És el final d'aquest recital de Maria Bañeres, que va fer la seva educació vocal amb Ulrike Haller, amb Ferran Gimeno i amb Dalmau González i va perfeccionar la tècnica vocal amb Ofèlia Sala. Ha fet el màster de Lied en Victòria dels Àngels a l'ESMUC amb Francisco Poyato i Assumpta Mateu. Maria Bañeres l'hem sentit en aquest recital en homenatge a Conxita Badia, que portava per títol Somriu Amor, que és el títol d'una de les cançons que en aquest cas Conxita Badia va fer a partir de text de Rafael Nogueres. Aquest concert l'ha gravat Catalunya Música el novembre del 2025 al Museu de la Música a Barcelona i us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert a Catalunya Música, us hi oferim els dos últims capítols del 6 de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral, Conxita Badia. De moment, ens endinsarem en el 5è. Després de 7 anys d'exili, Conxita Badia torna a Barcelona, marcada per la guerra i per la dictadura. Retroba absències, silencis i una ciutat transformada. Us sentim en aquest 5è capítol de la sèrie Classe Magistral, Conxita Badia.
2: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
3: Classe Magistral, Conxita Badia. Capítol 5è. Una Barcelona diferent.
4: Nois, nois, va, sisplau. Avui esteu molt xerraires. Gerard, apaga el telèfon, sisplau.
5: Perdó.
4: Gràcies. A veure, com us estava explicant. Després de més de 7 anys a Amèrica, Conxita Badia i la seva família van prendre la decisió de tornar a Barcelona. Ja vam explicar que allà ella havia tingut èxit, respecte i amistats. Però penseu en les seves filles. Es feien grans, lluny dels carrers que les havien vist néixer. Segurament l'enyorança, amb el temps, va ser més forta que les reticències. Tot i que també sabien que no tornaven a la mateixa ciutat. La Barcelona que els esperava era molt diferent a la que havien deixat enrere. Apagada, humiliada, amb els balcons muts i la llengua mig enterrada. Fa falta valor per prendre una decisió així. Tingueu en compte que aquest retorn no era només un viatge de tornada a casa. Penseu que Conxita Badia venia d'un exili musical. Molts dels escenaris, mestres i compositors que havien marcat la seva carrera ja no hi eren. La guerra i la dictadura franquista havien malmès tota l'escena musical de la ciutat. Escolteu.
6: Conxita, tornar a Barcelona després de tants anys? Devia ser com retrobar una ciutat estranya, oi?
7: Sí, més que estranya... buida. La guerra es va endur molt talent i molts dels meus amics. El Pau Casals no va tornar mai del seu exili. El Lluís Millet va morir mentre jo era a Buenos Aires. El Manuel Clausells va ser assassinat només començar la guerra. I bé, tants d'altres. El Ventura Gasol exiliat a França, en Robert Gerard a Anglaterra... Molts.
6: Devia ser molt dur. Tornar i no trobar-los.
7: Sí. Barcelona que s'assemblava a la meva, però no ho era. I mancaven massa veus, massa mans, les mirades conegudes, saps? Mm. La música havia perdut molts dels que la feien viure.
6: I tot i això, vas tornar a cantar.
7: Bé, sí, van ser uns mesos de sensació agradolça, però també hi havia qui m'esperava. El públic que m'havia vist créixer, músics que havien compartit escenari amb mi, juntament amb tota una nova generació que havia començat mentre era fora. I sobretot amics que vaig retrobar, com l'Eduard, el Celsia.
6: L'Eduard Toldrà, suposo.
7: Sí. Amb ell vaig reprendre la meva carrera. Vam decidir que la millor manera de tornar a recuperar la música que la guerra havia silenciat era simplement tornar a fer música. Així de fàcil.
4: No era tan fàcil, segurament. Aquells que esteu atents a classe, no com en Gerard, que no para de mirar el telèfon mòbil...
5: Perdó, ja l'apago.
4: Gràcies. Com deia, els que heu estat atents, us ha de sonar el nom d'Eduard Toldrà. Al cap i a la fi, l'auditori del nostre conservatori, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, porta el seu nom. Però més enllà de la placa a la porta, recordeu que ja n'hem parlat a classe. Compositor, violinista, director de l'Orquestra Municipal i amic íntim de Conxita Badia. L'any 1936, just abans que esclatés la Guerra Civil, va guanyar el Premi al Venice amb un cicle de cançons que havia escrit per veu i orquestra. La rosa als llavis. Les poesies eren de Joan Salvat Papasseit, poeta que havia escrit aquests versos després d'una història d'amor intensa en un sanatori a les Escaldes. Bé, i aquí ve el més fort. Toldrà va dedicar la rosa als llavis a Conxita Badia. L'havia escrit pensant en la seva veu, en la seva magnífica dicció, en el seu caràcter escènic. Però va esclatar la guerra i l'estrena va ser impossible. De fet, molts li van demanar que les cantés un altre soprano. Ell s'hi va negar sempre. Va esperar-la 11 anys. 11 anys! Fins que Conxita Badia va tornar. La primera audició d'aquestes cançons no es va fer en un teatre, sinó en una sala privada, Can Millet, a l'Ametlla del Vallès, casa de Fèlix Millet i Maristany, que havia ajudat molts escriptors i músics exiliats a refer-se. Aquell vespre, després de tanta guerra i de tant de silenci, finalment Conxita Badia va cantar per primera vegada La rosa als llavis, amb el mateix Toldrà al piano. I aquell acte íntim va ser... Va ser com una celebració del seu retorn.
6: El Toldrà al piano. No devia ser un recital qualsevol?
7: No, va ser tan emotiu. Hi havia amics que feia anys que no veia, com la Montserrat Ocell, la mestressa de Can Millet, que havia estat alumna meva abans de la guerra. I també músics joves, que no m'havien vist mai cantar, i gent que havia esperat aquell retorn com... sense saber si mai hi arribaria.
6: I com et vas sentir en cantar?
7: Quan l'Eduard va començar a tocar, la guerra i l'exili que ens havien robat aquell moment durant tants anys, per fi es feia realitat. Sentir les primeres notes va fer que em sentís realment a casa. No era només música, era... era una vida sencera que tornava. Tornava... Ai, perdona, no. És que no tinc paraules per explicar-t'ho, estimada.
4: Aquell recital havia estat una retrobada, discreta, gairebé secreta, però encara faltava el pas que la tornaria a situar davant del públic. I va ser el 14 de novembre de 1947, justament quan Conxita Badia complia 50 anys. L'escenari, el Palau de la Música Catalana. I al davant de l'Orquestra Municipal de Barcelona hi havia Eduard Toldrà. Penseu que quan va sortir a l'escenari, abans no hagués cantat ni una nota, el públic es va posar dempeus. I l'ovació va ser tan llarga que, clar, evidentment, l'orquestra va haver d'esperar. Aquell aplaudiment no era només d'admiració, era un retrobament. El públic li deia, ets aquí i t'hem trobat a faltar. Ella va confessar, anys després, que aquells primers segons li van fer tremolar les mans. No de por, sinó d'una gratitud que gairebé l'ofegava. Aquell vespre va interpretar obres de Blas de la Serna, de Frederic Mompou i, per primera vegada, la versió orquestral de La rosa als llavis. Aquest cop sí, amb el gran públic. Aquell concert va ser tota una declaració. Cantant una obra premiada per la Generalitat Republicana, en català i en ple franquisme. Conxita Badia havia tornat i per quedar-se.
6: La mare sempre deia que de tot allò dolent em pot sortir alguna cosa bona. I m'explicava que gràcies a l'exili vas incorporar als teus concerts obres dels compositors americans que havies conegut.
7: És que no podia ser d'una altra manera. A l'Amèrica del Sud, al Brasil, a l'Argentina, a l'Uruguai... Molts compositors van escriure cançons pensant en mi, deixar-les allà, com si no m'haguessin acompanyat, no tenia cap mena de sentit.
6: Clar que no.
7: Quan vaig tornar, les vaig portar amb mi perquè ja eren part de mi.
6: I el públic les va acollir molt bé, oi?
7: Aquestes noves cançons?
6: Sí, sí.
7: Doncs amb sorpresa i emoció. Era música nova, sí, però dita amb una veu que els era familiar.
6: Vas acabar sent una mena d'ambaixadora de la música llatinoamericana.
7: Més o menys, sí. Alguna cosa així, com dius. Jo havia portat la nostra cançó a l'Amèrica del Sud i ells, amb generositat, em van regalar la seva. Quan vaig tornar, les vaig voler compartir amb el nostre públic. Cantar-les aquí era gairebé una manera d'agrair-los-hi.
6: Això és molt bonic, Conxita. Com si l'exili, en lloc de separar mons,

0: hagués acabat unint-los?
1: Té tota la raó. Sí, fixeu-vos que aquest paper d'ambaixadora no només el va exercir amb la música llatinoamericana. En tornar, també va continuar posant veu i ànima a la cançó catalana. Un exemple preciós és el concert que va fer l'any 1948 a la casa Bonet Garí. No era un auditori ni un teatre, sinó una residència privada d'una família amb qui Conxita Badia acabaria emparentant-s'hi pocs anys més tard. Com? Doncs la seva filla Mariona es casaria amb Jordi Bonet, l'hereu de la casa. Aquell vespre hi va estrenar les 20 cançons de Tomàs Garcés, musicades per Manuel Blancafort, Frederic Montpou, Xavier Montsalvatge i Joaquim Serra, alguns dels quals la van acompanyar al piano. Era molt més que un recital. Era un missatge que la cultura catalana continuava viva. Més viva que mai, potser.

0: Aquesta cançó és Damunt de tu només les flors, de Frederic Mompou. Com era d'esperar, Conxita Badia va recuperar el lloc que havia tingut des de l'inici de la seva carrera, al capdavant de la cançó catalana. I aquest retorn li va obrir una altra porta, estrenar obres de compositors joves que, amb el temps, es convertirien en admiradors i amics.
1: D'aquells anys, recordo especialment el dia que vaig cantar les primeres cançons que el Narcís Bonet havia compost sobre els versos del poeta Joan Maragall.
2: Quina edat tenies, aleshores?
1: El Narcís?
2: Tu?
1: Ah, jo? Jo ja era gran, però el Narcís era molt jove. Era un adolescent, vaja. I componia sobre Maragall des dels 11 anys. És que tenia un talent que cridava l'atenció, eh? L'actuació de que parlem va ser l'any 49, si la memòria no em falla.
2: I el Narcís va voler estrenar les seves cançons justament a casa dels Maragall, allà on encara vivia la família del poeta.
1: Sí, sí, sí, sí. El Narcís tenia una fascinació profunda per Maragall. S'havia endinsat en la seva poesia amb una devoció que impressionava. Va musicar aquells primers versos pensant que la millor manera d'honorar el poeta era cantar-los allà on ell havia viscut, escrit i estimat.
2: Meravellós, Conxita. Devia ser un moment únic.
1: Sí que ho va ser, sí. Gràcies a Déu, havia tingut la sort d'estrenar obres de grans mestres reconeguts, però aquell dia posava veu per primera vegada el futur d'un jove que tot just començava. I que fos a casa dels Maragall. Oh, meravellós.
2: Meravellós.
1: Com bé descrius, estimada. Sí, sí.
0: Quan Conxita Badia va tornar a Barcelona, no només va recuperar l'escenari, va recuperar el seu lloc dins la vida musical del país. Va retrobar els qui l'havien esperat. Mestres com Toldrà, Montpou, Montsalvatge, i va obrir la porta als que venien al darrere. Com Alicia de la Rocha, una pianista catalana amb un prestigi internacional que... Bé, és igual, ara necessitaria tota una classe per parlar de la seva trajectòria. El cas és que Conxita Badia va estrenar obres que estaven guardades durant anys. Va donar veu a compositors joves i va portar d'Amèrica una música que aquí encara no s'havia sentit, igual que ja havia fet a Europa. Però el seu retorn no va ser només artístic, també va ser humà. Penseu que després de perdre una generació sencera d'intèrprets, de creadors, calia refer el fil, transmetre allò que s'havia salvat i començar de nou. I aquí és on ella es converteix en alguna cosa més que una cantant. Perquè si a dalt de l'escenari era una veu irrepetible, quan en baixava era una gran mestra. Allà on fos, per casa seva, pel conservatori, per una aula improvisada, hi van passar generacions de cantants que després farien carrera a tot arreu. La veu que havia travessat l'Atlàntic ara començava a deixar empremta en una nova generació. I d'això mateix, del seu llegat pedagògic i de l'empremta que va deixar en els altres, és exactament del que parlarem en la pròxima classe, si en Gerard i el seu mòbil ens ho permeten. És clar.
3: Però si el tinc apagat.

0: Fragment musical A Solao. Text Manuel Bandeira. Compositor Jaime Ovalle. Intèrpret Conxita Badia. Classe magistral Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast. Catalunya Música.
4: A Catalunya Música hi acabem de sentir el cinquè dels sis capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. En el moment en què us introduïm el que és el sisè i últim, el que porta per títol El llegat d'una veu, perquè més enllà dels escenaris, Conxita Badia es va convertir en una mestra decisiva per a generacions de cantants, entre altres Montserrat Caballé. Des del conservatori, des de casa seua, va transmetre una manera d'entendre la música basada en la veritat i en l'emoció. Tot això ho sentirem ara dramatitzat en aquest sisè i últim capítol de la sèrie Classe Magistral Conxita Badia.
2: Catalunya Música. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
0: Classe Magistral, Conxita Badia. Capítol 6è. El llegat d'una veu.
5: Passa, passa, sisplau. Nois, nois, va, sisplau. Ho podeu fer una mica de silenci? Gràcies. Estigueu atents perquè avui serà l'últim dia que tindrem el privilegi de gaudir de la companyia de Conxita Badia en aquesta aula. Va. A veure, hem seguit el seu camí des dels escenaris fins a l'exili i avui dedicarem una atenció especial en una de les seves facetes més valuoses, el mestratge. Perquè si els escenaris va deixar empremta, a l'aula va sembrar llavors que encara avui floreixen. Com a mestre, va transformar tota la seva experiència en una inspiració per les generacions que van venir després d'ella. Escoltem-ho.
6: Quan una canta tota la vida, arriba un moment que ja no pot separar el cant de la seva persona. I aleshores, ensenyar és continuar cantant, però amb moltes veus a la vegada, saps? Cada cop que algun dels meus alumnes pugeu a l'escenari, jo sento que la meva veu també hi és, amb vosaltres. Sembla una tonteria, ja ho sé.
7: Perquè hi ets, Conxita. Sempre hi ets. Ens has ensenyat a no tenir por de la nostra veu. Sempre recordaré una de les primeres coses que em vas dir. No busquis lluir-te. Busca-hi la veritat.
6: La veritat. Exactament, estimada. Perquè quan el que dius és sincer, la música fa la resta.
5: Ah, sí. Això que diu és ben cert. A veure, Conxita Badia no ensenyava a cantar. Ensenyava a viure la música. Les seves classes eren un espai de descoberta, de respecte, d'ofici. A la dècada dels 50, combinava la seva tasca d'intèrpret amb la de professora. Era catedràtica de cant aquí, al conservatori, però també obria les portes de casa seva al passeig de Sant Gervasi a alumnes que venien d'arreu del món, d'Amèrica, del Japó, de Rússia. Noms com la catalana Francesca Callao, la mexicana Lupita Campos, el tenor català Eleni Barjau, conegut internacionalment com Carlo Del Monte, la japonesa Akemi Karachi i fins i tot la mateixa reina de Rússia, Elena Obratzova. Tots ells van trobar en ella una guia generosa i exigent, algú que el sabia escoltar. Però hi havia un alumne que la va marcar especialment. Una noia de veu poderosa, mirada ferma, un talent immens. Fem una cosa, deixem que sigui ella mateixa qui ens ho expliqui.
6: Saps què recordo molt? El dia que el Josep Anton Bertran i Mata, un gran amic, em va dir que volia que sentís una noia que m'estava esperant a casa seva.
7: Era la Montserrat Caballé?
6: Doncs sí, era la Montserrat Caballé, sí. En aquell moment era una joveneta d'uns 17 anys, molt, molt simpàtica. Quan va cantar la primera nota, em va encisar amb aquell timbre de veu tan...
7: tan seu, tan bonic. Aleshores, no va ser quan li va recomanar que reprengués els estudis de cant al Conservatori del Liceu?
6: Això mateix, sí, sí. I des d'aquella tarda també va començar a estudiar aquí a casa. Immediatament vaig tenir la intuïció que podia arribar a ser una cantant extraordinària.
5: No li va fallar la intuïció. Montserrat Caballé. Va ser una deixeble extraordinària i a la vegada gairebé com una filla més. Durant anys, Caballé va treballar amb Conxita Badia a Lied, l'òpera, els clàssics italians, Mozart, Handel i la cançó catalana i espanyola. Fins i tot crec que damunt del seu piano hi havia una fotografia de Caballé de l'època dels seus estudis amb una dedicatòria que deia: a la meva estimada Conxita, mestre exemplar de veu i d'esperit, amb tot l'afecte d'aquest alumne que desitjaria tant assemblar-se. El que heu sentit és Adieu à notre petite table, de Jules Massenet, interpretada per Conxita Badia amb Maria Teresa Balcells al piano. A mesura que els anys avançaven, la seva fama com a pedagoga es va estendre molt més enllà de Catalunya. Va formar part de jurats de concursos internacionals com el de Ginebra o Brasil o el Tenor Vinyes, que encara avui dia se celebra al Liceu. També va participar en les classes magistrals del Mozarteum de Salzburg, un dels centres musicals més prestigiosos del món, i cada any passava l'estiu a Santiago de Compostela, en una institució creada per oferir a instrumentistes i cantants estrangers l'oportunitat d'aprendre una interpretació autèntica de la música espanyola. Allà joves de tot el món, de Rússia, d'Europa, del Japó, de tot arreu, volien aprendre d'ella, no només tècnica, sinó també allò que, com ella mateixa deia, no s'aprèn amb paraules, la veritat de cantar. És per això que la seguien després fins a Catalunya, per continuar estudiant amb ella. Conxita Badia va convertir Barcelona en el que avui en diríem com un hub, un hub de talent mundial. I tot això durant el franquisme. Cada alumne era com un mirall on la seva veu tornava a sonar amb un accent diferent, però amb el mateix amor per la música.
7: És bonic pensar que d'alguna manera ens enduem un trosset del teu estil, de la teva veu.
6: Potser sí, o potser és a l'inrevés, eh? Cadascun dels meus alumnes us emporteu un tros de mi. Però també em deixeu alguna cosa vostra. Una manera de respirar, una emoció, una paraula dita d'una altra manera. Quan us sento cantar, és com si la meva veu tornés a mi, però més gran, com més viva, més... Ai, més...
7: Lliure.
6: Sí, exacte. Més lliure. Sempre he pensat que ensenyar és una manera d'estimar. Quan els meus deixebles m'arriben d'altres països, jo no només els parlo de música, sinó també de la nostra cultura i dels nostres compositors. Els parlo de la nostra cançó, de Granados, de Tundrà...
7: De Montpou.
6: De Montpou, de Montsalvatge... Per això, a banda de tècnica, ja saps que també us intento transmetre el meu amor pels compositors que sempre han estat al meu costat.
5: Era així. Conxita Badia es va convertir una vegada més en una autèntica ambaixadora de la música catalana. El seu repertori va sonar d'una punta a l'altra de l'Atlàntic i amb cada veu que formava portava una mica del seu país, de la seva llengua, del seu esperit, més enllà de totes les fronteres. Mireu, si hi ha una cosa que la va definir fins al final, va ser la seva fidelitat als mestres que li havien obert el camí. És per això que els últims anys va voler retre homenatge als més rellevants, no? Els que hem anat parlant. Enric Granados, Pau Casals, Manuel de Falla, Felip Pedrell i també els grans col·laboradors com Tuldrà. Grans noms, grans mons musicals que ella havia estimat i mantingut vius amb la seva veu.

0: L'altre dia, quan sentia el concert que vas fer a la ràdio per homenatjar l'Eduard Toldrà, mira, encara se'm posa la pell de gallina. Va ser preciós.
1: Ai, gràcies, estimada. Sí. Sí, sí, és que va ser molt especial. L'Eduard feia poc que ens havia deixat. De fet, encara em costa creure que ja no hi sigui. Però quan vaig pujar a l'escenari, vaig tenir la sensació que estava assegut entre el públic, amb aquell somriure que feia quan estava satisfet d'una nota ben dita.
0: Devia ser molt difícil per tocar ell, bé, que...
1: Sí, sí, sí, molt. Però també era l'única manera que em quedava per parlar-li. Per això vaig triar Cantarcillo i Romans de Santa Llúcia, perquè cada frase era com tornar a tenir una conversa amb ell.
0: Saps? Quan t'escoltàvem per la ràdio, semblava que el món s'hagués aturat. Hi havia silenci. A casa, la mare es va emocionar molt.
1: L'Eduard tenia aquest do. La seva música obria un espai per sentir. I aquell vespre, més que homenatjar-lo, crec que tots vam cantar amb ell una vegada més.

0: La peça que heu sentit és Romans de Santa Llúcia, d'Eduard Toldrà, amb els versos de Josep Maria de Sagarra. Aquell homenatge a Toldrà l'any 1963 era un concert íntim a Ràdio Barcelona. De fet, va ser només el primer d'un seguit de gestos que tancaven el cercle d'una vida dedicada a la música i als seus mestres. Tres anys més tard, cap al 1966, Conxita Badia va retre homenatge al seu primer mestre, Enric Granados, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. També va fundar, conjuntament amb la seva filla, la filla de Granados, el Camarot Granados, a l'Hotel Manila de Barcelona. Avui és l'Hotel Meridien, em sembla, a prop de la Rambla. Un espai que es convertiria en un punt de trobada per músics i amics. I encara va haver-hi un últim homenatge, potser el més íntim de tots. Al maig del 1968, Conxita Badia va viatjar fins a Granada per cantar a la Casa Museu de Manuel de Falla. Va interpretar La Nana, davant d'un públic absolutament emocionat. Aquella actuació tancava un cercle, com ja hem dit. Els mestres que l'havien guiat en vida ara vivien a través d'ell. Sí, Anna?
1: I ella? La Conxita no va rebre cap homenatge?
0: Sí, i tant. La ciutat que l'havia vist néixer també li va voler reconèixer. El 26 de novembre del 1969, l'Ajuntament de Barcelona li va concedir la Medalla d'Or de la Ciutat. Tenia més de 70 anys en aquell moment, però les

0: Potser ens ve al cap la seva veu, no? Els escenaris, els grans noms amb qui va treballar, però el seu veritable llegat és una altra cosa. Va ser una dona que va entendre que la música no és només art. És memòria, és generositat, és vida compartida. Ella va viure l'exili, la guerra i la pèrdua, però mai, mai, mai va deixar de cantar. I quan ja no podia fer-ho sobre un escenari, va convertir cada classe, cada alumne, en una nova oportunitat de fer viure la bellesa. El seu llegat no és només el que va ensenyar, sinó el que va despertar. Perquè va ensenyar-nos que cantar, com la vida, només té sentit si ho fem de veritat. A mi m'agrada pensar que encara avui, no? quan algú, qui sigui, canta amb la seva ànima, en algun lloc, una veu suau com la seva somriu i diu...
1: Mira.

0: Per acabar, m'agradaria llegir-vos aquest poema que Conxita Badia va somiar i escriure poc temps abans de morir. Diu així. He sentit sempre follia de cantar. Tota ma vida ha estat plena de cançons. Senyor, quan arribi l'hora del perdó, feu que us l'implori cantant una cançó. Gràcies. Gràcies, gràcies, classe, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Conxita.
1: La veu i la musicalitat han d'anar agermanades. Una sense l'altra no pot ser. S'ha de tenir una gran sensibilitat artística per poder transmetre el que estàs i el que ha escrit el poeta dit en música. És a dir, s'ha de ser músic, s'ha de tenir cor, s'ha de tenir talent, entusiasme i treballar sempre.
2: Classe magistral, Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
3: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
4: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Àudio.
4: Som podcast.
6: En homenatge a Conxita Badia amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort a Catalunya Música i acabem de sentir el sisè i últim capítol de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia.

sinfonia interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC. Ell va viure molts anys a Anglaterra. El seu exili el va portar fins a Cambridge, que és on va morir l'any 1970. Doncs la Simfònica de la BBC la dirigeix Matthias Bamert i interpreta música del compositor català Robert Gerhard.

Per cloure aquesta setmana d'homenatge a Conxita Badia, encara tenim temps de sentir música d'aquells compositors que van quedar fascinats pel seu art. És Robert Gerhard, de qui us n'oferim la seva quarta

0: Aquesta era la quarta sinfonia del compositor català Robert Gerhard, la versió ERE de l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Matthias Bamert.
1: Catalunya Música.
2: 012, la millor resposta.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
7: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
9: a Catalunya Música.
8: A Catalunya Música.
10: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
8: Linka. A Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts a l'últim capítol d'aquesta setmana que hem dedicat al genial Johannes Brahms.
2: I mira, Albert, que per molta gent la música de Brahms és densa, però a mi m'ha passat la setmana volant.
1: A veure, Pedro, que la música de Brahms sigui densa no vol dir que sigui avorrida.
2: No, no, clar.
1: Ah, pot ser densa, però alhora és meravellosa.
2: Sí, però quan algo és feixuc, costa,
1: però és diferent, feixuc, que dents, no?
2: Sí.
1: Perquè feixuc ja implica una valoració.
2: No, sí, és una paraula que vaig aprendre quan vaig venir a Barcelona, perquè a Lleida no diem feixuc.
1: I què dieu?
2: Estopenc.
1: Estopenc. Molt més aclaridor, m'has de parar.
2: Ara que tots els oients de Lleida diran, és veritat.
1: Doncs sí, sí, sí, i no castell. I crec que sí. És que, clar, com podem començar així? Dèiem que la densitat no vol dir que sigui avorrit i aquesta setmana hem pogut viatjar per algunes de les millors composicions d'un geni, com era Brahms, el seu concert per a violí, la seva segona sinfonia, el concert per a piano número 2, la sonata per a violí i piano, home, obres mestres, totes
2: sí,
1: elles.
2: I tant, grans obres que va compondre en un període relativament curt, almenys si tenim en compte els 22 anys que s'hi va estar per completar la seva primera sinfonia.
1: Clar, i avui encara explorarem algunes de les obres que va escriure o va completar l'any següent, el 1879, per tant, no ho allarguem i anem començant.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Si una cosa ha quedat clara al llarg d'aquesta setmana és que Brahms estimava i molt el gènere del Lied, perquè se'n va fer un fart de compondre cançons en el període del que va del 1876 al 1879.
1: I tant. De fet, te'n recordes, Albert, que ja vam dir... Ostres, tenim a Schubert i a Schumann com a grans referents,
0: sí,
1: del Lied.
0: Exacte, sí.
1: I escolta, en Brahms, de fet, per ell no era un gènere menor,
0: no,
1: sinó que li donava molta importància perquè bàsicament l'obligava, per una part, a condensar les seves idees musicals, acostumat a fer sinfonies de...
0: O concerts per a piano també eterns.
1: Gegants,
0: sí, sí.
1: Exacte. I per una altra banda, doncs, a tractar la veu, clar, amb molta delicadesa, no? Acompanyada d'un piano, home, que en Brahms sempre ha tingut molta densitat, no?
0: Absolutament. De fet, com ja vam explicar, no? Ell tenia molts problemes per compondre la sonata per a violí i piano a causa, precisament, de la diferència de nivell sonor entre un instrument i l'altre. I va trobar una solució molt enginyosa. Va pensar que la sonata, en realitat, era com si fos un Lied, no? I d'aquesta manera, la delicadesa que li demanava la veu la transformava en el violí i el conjunt funcionava a la perfecció, aleshores.
1: Sí, de fet, és realment curiós com Brahms utilitza aquesta tàctica liderista per compondre la seva música de cambra. I és que, com dèiem, la composició de cançons, balades, romances, per exemple, al llarg d'aquests anys, no va parar i va ser un constant entremig de les seves composicions simfòniques més grans, no?, com la Segona Simfonia, o el Segon Concert per a Piano, o el Concert per a Violí.
0: A més, com sabem, Brahms tenia una concepció molt particular de la forma concert de solista i solista i orquestra, vull dir. I més enllà de compondre obres per destacar el virtuosisme del solista, demanava una simbiosi total entre,
1: exacte,
0: això, l'orquestra i el solista, de manera que la interacció fos total i la integració sonora també fos realment molt important.
1: Sí.
0: Clar, això amb el piano, que és un instrument, doncs, molt potent, era, vulguis o no, assequible, però amb el violí, clar, que té un... El violí és preciós, però té una mancança de so, si ho comparem amb el piano, feia patir per aconseguir els seus objectius.
1: Sí, però clar, sort que va tenir l'ajuda del seu gran amic,
0: clar,
1: Joseph Joachim, amb el qual va col·laborar i van aconseguir, doncs, un resultat òptim.
0: Absolutament.
1: No? Sí, sí.
0: Doncs bé, després d'aquest període, on hi destaquen les seves obres simfòniques i concertants, i en el que, a més, segueix component líder, arriba un any en què torna als orígens, podríem dir, més folclòrics, no? Per dir d'alguna manera.
1: Sí. Folclòrics, sí, perquè, clar... A veure, malgrat ell era un compositor alemany, arrelat en la tradició centroeuropea, en el fons tenia moltes influències no només de la música i del folklore hongarès o txec, sinó també gràcies als seus amics d'origen hongarès i txec, com el violinista, no?, amb el que va fer gires cap a l'any 1853, quan només tenia 20 anys, o ja anys més tard, no?, en aquests anys 70 del segle XIX, doncs, per exemple, la seva amistat i admiració que vam parlar al programa anterior amb Antonín Dvořák.
0: Exacte. Segurament, per tot plegat, aquell 1879 va decidir-se a continuar la composició d'unes obres

Alaska li havien donat molt d'èxit, no només de crítica i públic, sinó també econòmics, que cal ser pràctic també, no? Gràcies a les nombroses versions que en va fer i a les partitures que el seu editor Simrock va poder vendre gràcies al talent de Brahms. Ens referim, com no, a les famosíssimes danses hongareses.

0: Aquesta és la dansa hongaresa número 11, la primera del tercer llibre de danses hongareses de Brahms, de les quals doncs, ara en volem fer un petit recordatori.
1: Sí, perquè les danses hongareses de Brahms són una col·lecció de 21 peces curtes inspirades en melodies d'estil popular associades a la música hongaresa del segle XIX. Brahms les va completar el 1879, tot i que més de la meitat les va començar a escriure anys abans, entre 1858 i 1868.
0: Sí, de fet, originalment estaven compostes per a piano quatre mans. Doncs aquestes danses aprofiten l'energia, la vivacitat i el caràcter rítmic de les danses populars, com les jardes, no? Molt influents en la música folklòrica hongaresa, interpretades sovint per bandes de músics. Brahms va conèixer aquest tipus de música des de ben jove, sobretot arran de la seva col·laboració amb el violinista hongarès Eder Menyi i la seva fascinació per l'estil, perdó, per l'estil hongroase, és a dir, hongarès, com es coneixia al segle XIX, es reflecteix justament amb aquestes peces.
1: Publicades en quatre llibres al llarg de dos períodes, els dos primers llibres són dels 1869 i els dos últims del 1880, aquestes danses s'han convertit en algunes de les composicions més populars i, diguem-ho tot, rendibles de Brahms. Cada peça varia en durada i caràcter, però totes comparteixen el seu origen en materials d'estil folklòric, sovint adaptats i enriquits amb l'harmonia i, esclar, la sofisticació pròpies del seu compositor, Johannes Brahms.
0: Exacte. Després de l'èxit dels primers 10 números, Brahms va completar i publicar un segon conjunt de danses hongareses l'any 1880, que formen els llibres 3 i 4 de la col·lecció. Aquestes danses mostren doncs, tant la continuació de la sensibilitat popular de les primeres com ja, evidentment, la maduresa compositiva. No és el mateix Brahms de l'any 50,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Un cop ell consolidat com a compositor amb les seves grans obres simfòniques i concerts.

El tercer llibre de danses inclou les que tenen els números 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Tot i que la majoria d'aquestes melodies d'aquest conjunt tenen un origen popular, només algunes, com les 11, 14 i les 16 que ara mateix tenim de fons, són completament originals de Brahms. És a dir, no s'inspiren directament en una melodia hongaresa concreta, com passa amb moltes d'elles, però sí que és una creació genuïna

0: de Brahms, però sí que amb la voluntat de que mantingui l'esperit d'aquell tipus de melodies.
1: Exacte.
0: No?
1: La melodia original sí que és de Brahms, però té aquest esperit hongarès. No? Musicalment, aquestes danses continuen amb l'alternança entre passatges lents i introspectius i seccions ballables i enèrgiques que caracteritzen la tradició de les zardes. Per exemple, la número 11 sol interpretar com una peça amb caràcter ballable, però amb una línia melòdica més extensible i un enfocament més rítmic. I, per exemple, la 16 destaca per la seva estructura dramàtica i el canvi de mode, per exemple, movent-se d'un registre menor, evidentment seriós, amb un to major més viu, que és el que estem escoltant ara, i un final ràpid i enèrgic que evoca precisament aquell fris, no?, de la zarda tradicional. A més, tot aquest llibre combina ritmes sincopats, girs melòdics que caracteritzen la música hongaresa i l'alteració harmònica pròpia del llenguatge brahmsià, mostrant doncs, com el compositor va saber transformar aquests temes populars finalment en música de concert amb autenticitat i creativitat.

0: El quart i últim llibre agrupa les últimes 5 danses de la col·lecció que van completar la sèrie i van ser publicades concurrentment amb el llibre 3. Aquestes peces són la dansa 17 en fa sostingut menor, que precisament està sonant de fons, la 18 en re major i la 19 en si menor, la 20 en mi menor i la 21 també en mi menor, amb un detall que canvia a mi major per al tancament, no? Va fent aquesta evolució.
1: Sí, malgrat haver passat molts anys des de la creació dels dos primers llibres de danses, en realitat aquestes peces, totes el conjunt, segueixen una línia estilística general. Bàsicament una línia estilística d'una dansa hongaresa,
0: clar.
1: Contrastos de ritme i tempo, línies melòdiques que poden anar des de frases animades de dansa a moments més contemplatius i harmonies que evoquen doncs, tant la música popular hongaresa com, evidentment, l'estil romàntic occidental.

0: Aquesta és l'última dansa, la 21, en mi menor, del conjunt de danses hongareses de Brahms. Tot i la seva aparença inicial com a arranjaments d'aires populars, les danses hongareses de Brahms van sobreviure als segles com a peces independentment valuoses per a pianistes, orquestracions sinfòniques i adaptacions per a diferents conjunts instrumentals. El mateix Brahms va orquestrar algunes de les danses, com la número 1, la 3 i la 10, i posteriorment, altres compositors com Antonín Dvořák va fer-ne versions orquestrades dels números finals de la 17 a la 21, ampliant així, doncs, la vida d'aquestes melodies per repertoris cada cop més amplis i diversos.
1: Exacte. Com a conjunt, doncs, les 21

0: una danses hongareses, mostren com Brahms va saber assimilar elements folclòrics, particularment de les ardes hongareses, i convertir-los doncs, en música artística doncs, que perduraria durant, fins als nostres dies, no?
1: Sí.
0: Que combina justament aquesta espontaneïtat i refinament. El tercer i quart llibre, que són de l'etapa aquesta de maduresa i consolidació del compositor, complementen perfectament els dos primers, amb peces que van des d'allò ballable i festiu fins a aquella expressió dramàtica i lírica típica de Brahms, mostrant tota la gamma del talent del compositor, justament com a compositor que pot transformar temes populars en obres mestres duradores.

0: Però Brahms no només va compondre danses hongareses, sinó que l'esperit d'altres compositors hongaresos, malgrat estar allunyats, podríem dir estèticament, també van influir en Brahms, i mira, un exemple són les seves rapsòdies per a piano opus 79, que va compondre també aquell 1879.
1: De fet, la que està sonant de fons és la primera de les dues rapsòdies que va escriure l'estiu d'aquell any i que formen part de la seva producció pianística madura. Van ser dedicades a la seva amiga i també compositora Elisabeth von Herzogenberg, que va suggerir el títol de Rapsòdies, tot i que Brahms, que inicialment les havia titulat Klavierstücke, és a dir, peces per a piano, no es va entusiasmar gaire per aquest nom de Rapsòdies. Es va estirar la barba i va dir...
0: Val, val, bé, sí. Elisabeth, von Herzogenberg, sí. Val.
1: Herzogenberg.
0: Això mateix. Aquestes rapsòdies es caracteritzen per una estructura interna que recorda la forma sonata i no pel tipus de fantasia lliure que sovint s'associa amb el títol rapsòdia, no? En altres contextos, que clar, és una combinació de diverses melodies.
1: Per tant, sí, per això Brahms devia dir, sí, perquè no, en realitat no és una rapsòdia, això. No?
0: Vostè dirà el que vulgui, però bueno.
1: Exacte. Vostè no coneix la seva música, senyor Brahms. No,
0: exacte. No al revés, senyora.
1: No, no, ja, però la senyora...
0: Corregint-lo. En fi, això significa que cadascuna de les dues peces segueix una organització formal, amb seccions contrastants i un discurs intern cohesionat, no? Tot i que amb una gran llibertat expressiva i contrast en aquests caràcters.
1: A veure, Albert, que, tu que sempre dius que els músics som despistats, desendreçats...
0: No, no ho dic jo, ho diu la vida.
1: Ens insultes contínuament.
0: Allò diuen, pels seus actes els coneixereu, no?
1: Sí, no, no. Però fixa't, Brahms en aquest sentit és un rar avis, perquè sí, jo crec que ell no es podia permetre ser una mica desendreçat i... Jo crec que el concepte original de rapsòdia era, com diuen ara, too much, era massa
0: per ell. Sí.
1: Era massa
0: clar, i molt allunyat, també Brahms era molt llunyà a l'estil de Liszt, precisament, no? que sí que encaixa amb el tema rapsòdia.
1: I tant.
0: En tot cas, la primera rapsòdia en si menor i marcada com a agitato és l'obra més extensa i dramàtica de les dues. La seva estructura bàsica és comparable a una forma sonata, podríem dir, ampliada, amb una exposició, un centre líric i una recapitulació final, però també amb una sensació de viatge emocional que alterna intensitat rítmica i moments de lirisme introspectiu. Tot plegat ens fa pensar que, en efecte, està molt lluny del concepte de rapsòdia.
1: Totalment.
0: Que no té aquesta intensitat, aquesta profunditat, aquesta gran voluntat, si vols, fins i tot filosòfica, no?
1: De fet, la peça, quan comença de forma majestuosa i poderosa,

0: amb aquest moviment rítmic vigorós, no?, de la mà esquerra, també, que immediatament estableix, doncs, aquesta atmosfera dramatitzada, no?, que estem sentint ara de fons. Al principi, per exemple, hi ha uns salts amplis, contrastos dinàmics, i l'ús de tot el registre del piano, doncs, que crea un sentiment d'impuls emocional intens, no?, aquest primer tema, amb la seva energia marcada, no?, amb aquests accents, representa, doncs, una força expressiva plena d'impuls i plena de tensió, a més a més.
1: De fet, cap al centre de la peça, Brahms dona pas a una secció més lírica i nocturna, aquest cas situada en si major, que contrasta amb força amb l'inici agitato. Aquí la música, ja ho sentim de fons, és més calmada, més melòdica, la mà dreta del pianista ofereix una línia més cantàbile, molt expressiva, mentre que la mà esquerra acompanya unes figures, o va amb unes figures més sostingudes i arpejades. Aquesta part central funciona com una, podríem dir, espesa d'oasi, no?, de serenitat dins d'un intens discurs dramàtic, una pausa que permet explorar una profunditat emotiva que és més subtil.
0: I és que, de fet, cap al final d'aquesta secció lenta, sembla que la peça s'acaba de forma tranquil·la amb aquesta tonalitat de si major i ja està. Però, clar, Brahms recupera el caràcter intens de l'inici, retornant precisament al si menor, amb un accent encara més vigorosament dramàtic, no?, i portant l'obra cap a una coda poderosa i apassionada, evidentment, plena de tensió i de grandesa sonora. La grandesa sonora en Brahms és inherent amb ell.
1: És sinònim, no?
0: Sí, sí, aquest retorn final del primer tema, clar, ara amb una força multiplicada, reforça la unitat de la peça i, evidentment, la seva càrrega expressiva.
1: Aquest moviment destaca per la combinació d'idees profundament romàntiques amb una forma estructural refinada i plena de contrastos. Brahms, per tant, no només explora les possibilitats tècniques del piano, sinó que també crea una narració musical que transita del drama a la serenitat i torna a l'energia intensa, tot en un marc formal molt ben equilibrat.
0: Sí, però fixa't, ara estàvem parlant de la rapsòdia número 1, en canvi la segona, la rapsòdia número 2, que és amb sol menor, està marcada com a molto appassionato, ma non troppo allegro, és en canvi una peça més compacta, més concisa, no?, respecte a l'obra anterior, no per això menys intensa, o expressiva. De fet, també està construïda sobre una estructura formal, amb elements semblants a una sonata, però amb un desenvolupament, doncs, més directe i amb menys seccions contrastants.
1: S'obre amb un tema enèrgic i potent, el registre greu, que recorda una respiració dramàtica i profunda, i immediatament es presenta una segona idea amb un caràcter més misteriós i sinuós. Aquest segon tema, basat en una progressió de tresets continus, proporciona una sensació d'impuls rítmic i de moviment interior constant.
0: Sí, el tiro-ri-ri, tiro-ri-ro,
1: tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
0: Sí, no. Fixa, la secció intermèdia continua desenvolupant aquests materials amb modulacions freqüents i un discurs harmònic que manté l'interès emocional de l'oient. La melodia original apareix després de tornar a la tonalitat, però amb una nova perspectiva, una característica pròpia, doncs, del que podria ser la reexposició dins d'una forma sonata, no?, quan tornem a fer el tema, però amb alguna variació, no? Aquesta, clar, organització formal, és a dir, com a forma sonata, mostra com Brahms, doncs, sabia combinar les tradicions estructurals clàssiques amb un llenguatge harmònic i rítmic, doncs, evidentment i profundament romàntic, com era ell.
1: La natura d'aquesta peça és menys expansiva que la primera rapsòdia, però igualment apassionada i intensa, amb una expressió profunda que reflecteix el caràcter intern de la música de Brahms en aquesta etapa de maduresa.
0: Exacte. Escolta, Albert, l'hem explicat tan profundament i parlem tant de tanta profunditat que podríem fer una cosa, la podríem escoltar sencera sense que la nostra profunditat de les nostres paraules aprofundeixi més amb l'estructura de Brahms, no? Doncs, que tot és profunditat i estructura.
1: Sí.
0: Anem a gaudir-la? Escolta'm, amb la versió del superpianista Radu Lupu.
1: Som-hi profundament.

0: Seguim el programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música i acabem d'escoltar la Rapsòdia per a piano número 2, opus 79, amb sol menor de Johannes Brahms en la versió del pianista Radu Lupu. Tot i que el títol Rapsòdia pot suggerir doncs, una peça lliure i improvisada, les Rapsòdies opus 79 de Brahms doncs, són molt més que això.
1: És que lliure i improvisat no fa gens de Brahms.
0: No. Com heu pogut escoltar, són peces compostes amb una estructura formal definida, plena de contrastos emocionals, això sí, i un sentit profund de la cohesió musical. No són, podríem dir, meres exhibicions tècniques, com podria fer Liszt, per exemple, o vehicles per la virtuositat, sinó composicions profundament reflexives que combinen intensitat dramàtica, lirisme i rigor formal.
1: Aquestes dues rapsòdies també són un testimoni del moment creatiu en què es trobava Brahms, ja com a compositor madur havia integrat les influències del classicisme, especialment la importància de la forma i l'integració temàtica, amb la llibertat expressiva del romanticisme alemany. Això crea obres que no només són fascinants,

0: a l'hora d'interpretar-les, diuen aquells que ho fan, sinó també profundament gratificants per a aquells que podem escoltar-les, amb un llenguatge que reflecteix profunditat, contrast i, per descomptat, audàcia emocional.
1: Exacte. Doncs dit això, profundament...
0: Aprofundim-hi més.
1: Anem a l'audició.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: El que dèiem, arribem a l'audició d'avui, com que tenim una mica més de temps, farem doble audició, que
1: exacte,
0: finalment serà triple.
1: Sí, i és que ens hem quedat doncs, en l'any 1879, però és que fixa't, l'any 1880 arribarien dues obres simfòniques molt importants dins del catàleg de Brahms. La primera, l'obertura per un festival acadèmic, Opus 80, composta com a agraïment a la Universitat de Breslau per un doctorat honorífic, doctor honoris causa. Lluny de ser solemne, és curiós, integra cançons estudiantils alemanyes, com el famós Gaudeamus Igitur.
0: I tant.
1: Clar, és una obra festiva brillant i, fixa't, plena d'humor orquestral.
0: Doncs la podrem gaudir en la versió dirigida per Ricardo Chailly amb l'orquestra del Gewandhaus.
1: Som-hi.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: I aquesta que acabem d'escoltar és l'obertura per a un festival acadèmic Opus 80 de Brahms, en la versió de la Gewandhaus Orquestra, dirigida per Ricardo Chailly. I amb aquesta obra encara tenim temps per escoltar una altra gran obra de l'any 1880 de Brahms, la seva obertura tràgica Opus 81.
2: Exacte, d'obertura amb obertura. Eh?
1: Exacte, anem obrint.
2: Exacte, es tracta d'una peça orquestral intensa i dramàtica. Es diu obertura tràgica, no ens imaginem.
1: Sí, no, clar, ja ho implica una mica. No?
2: Exacte, que es va crear al mateix temps que l'obertura per a un festival acadèmic. I, en canvi, aquesta doncs, reflecteix un caràcter més fosc i, com no, profund.
1: És Brahms.
2: És Brahms, eh? No està associada a cap drama específic, sinó que expressa emocions profundes amb una orquestració poderosa i un llenguatge emocional contrastat.
1: I ara la podrem gaudir a la versió de la Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.
2: Som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar l'obertura tràgica Opus 81 de Johannes Brahms en la versió de la Berliner Philharmoniker dirigida per Claudio Abbado, i amb ells doncs, ens acomiadem fins la setmana que ve.
2: Recordeu que diumenge a les 10 del matí trobareu el resum de la setmana que ens prepara en Pau Blasi, que té la mateixa expressió severa
1: i profunda.
2: I profunda que Johannes Brahms a les seves fotografies. Es toca la barba, no tens la barba de Brahms, eh?
1: No.
2: Em sap greu, però no tens la barba de Brahms. I també recordeu que dilluns a les 10 del matí, a primera hora del matí, no a les 10 del matí, a primera hora del matí dilluns, tindreu disponibles ja tots els programes de la setmana vinent al webcat musica.cat/homesclàssics.
1: Doncs vinga, Johan, dic, Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins dilluns.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
4: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
8: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
9: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
11: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
9: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona...
9: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
12: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
9: So de Cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
13: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarak, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
9: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Manolet Martínez Navarro, músic i percussionista. Timbaler solista a l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, el nostre convidat dedica la seva última llista de recomanacions musicals pel molt personal a l'òpera. Som-hi.
2: Hola, sóc Manolet Martínez Navarro, músic, percussionista i apassionat de la música, i anem a escoltar unes peces que m'han marcat emocionalment durant la meva carrera. Pues la llista de divendres comença en el Rosenkavalier de Strauss. Bueno, la música de Strauss me xifla, però el Rosenkavalier en concret és com a timbaler del Liceu, no? Té el passatge aquell del vals, que és un passatge de timbal molt important, de canvis d'afinació, bueno, de caràcter, de tal, i que es demana a totes les proves, llavors pensava que tenia que estar en la llista.

0: el director sí que té, sí que diu molta cosa.
1: Sí,
0: és important. També n'hi ha que el fan tocar més mal. No, però clar, ells al final tenen la batuta. O sigui, ells t'inspiren qualsevol emoció, ells el fan sentir, ells el fan estar, ells el fan tot. No dic que tota la responsabilitat és d'ells, perquè tu t'has que ficar de la teva part, evidentment, però crec que, bueno, jo parlo per mi, però en tots els meus companys que han parlat, ningú músic vol tocar mal. Ningú músic vol clavar la pata o tocar sense ganes, no? Llavors el director sí que diu molta cosa.
1: Sí,
0: és important.

increïble, però l'ha ficat a la llista perquè de Verdi la força també m'agrada molt. Bueno, de Verdi m'agrada molt. Però Otello va ser un dels primers contactes meus en Verdi i va ser en el Covent Garden. Perquè vaig fer proves allà antes de vindre-me'n al Liceu, just un mes abans de les proves del Liceu. Bueno, i van agafar ahir el procés de selecció diferent i estava de trial. I entonces te van quedar per anar a tocar, no? I una de les produccions que vaig anar allà era en Papano, que era el titular entonces allà, i fem gira a Japó, 2 setmanes. I portàvem Otello. Buah, allò va ser una experiència... Ja no per la gira i tot el lío. Papano, l'orquestra... La manera de fer música, no? Com ell unia el text, la veu en l'orquestra, el flauta, no? Estàs tocant en la cantant, intenta tal... La passió que li ficava als assajos i... Buah, va ser una experiència brutal. I després, m'he vingut a treballar al Liceu i al poc ve Dudamel a dirigir i dirigeix Otello, no? O sigui, l'ha tocat 2 voltes i les 2 voltes ha sigut increïble. Tenia que estar en la llista.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: No sé com em veig d'ací a 10 anys, sincerament. No, crec que aquest exercici no l'he fet mai, a tan llarg plaç, perquè en 10 anys poden canviar les coses, no? O sigui, si ho penses, fa 10 anys jo vivia en un altre país, tocava la percussió en una orquestra, tenia la meva parella, però no tenia fills. I 10 anys després toquen una orquestra d'òpera, tinc dos fills, en fi, l'escenari és totalment diferent. Llavors, d'ací a 10 anys, no ho sé, el que sí que m'agradaria és estar sa, toque madera, i seguir fent el que m'agrada, que és el que ha peleat sempre per fer, no? O sigui, seguir en l'orquestra, tocant, poder disfrutar de l'esport, que els meus fills estiguen bé, que la meva parella estiga bé, la família estiga bé, els amics... No necessitem massa més. Si estem com estem, ja afirmava. Sí, sí. La llista continua en Rusalka, de Dvořák, que la van fer fa uns mesos al teatre, no la coneixia, la van fer en el Mestre Pons i vaig disfrutar molt tocant-la. Sí, moltíssim. Té una part de timbals preciosa. Bueno, parlava en el Mestre, no?, de la semblança que té en el Sibelius, les parts de timbal en Sibelius, no? Que n'hi ha moments que l'orquestra del compàs és a 4, però el motiu del timbal és a 5. Entonces estàs per ahí com surfejant, no?, com navegant tot el rato per baix, aportant motius, el so oscur, profunditat, però també treballant un poc en l'harmonia, en el caràcter. És un paper de timbals molt, molt, molt interessant i que desconeixia totalment.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: La llista acaba en Tristany i Isolda, no? Que la fem ara, de fet, en desembre. La fem al teatre i el preludi em pareix que és superintens.

Bueno, pues m'agraden diverses coses, però la sort que tinc principal és que m'agrada el que faig. Llavors és quasi el vehicle que el porta, no?, en la vida, i això és molt xulo. I això ho complementa, pues, en algunes coses que també relacionen. Per exemple, l'esport m'agrada molt. Dins de l'esport, tot m'agrada en general, però la raqueta... Antes jugava a tennis i quan vaig arribar a Barcelona m'he posat a jugar a pàdel també. Ara estic jugant menys, eh? Però vaig tindre una època de 4 voltes a la setmana de pàdel, o sigui, bastant intens. Però també li trobo molta relació de, saps, mente fría, corazón caliente, de coses de tècnica, com aplicar-les a la música, no? D'estructura, de tal, d'estar en el moment, no? Perquè al final tocar és estar en el moment, de com gestionar les emocions. O sigui, el pàdel m'encanta. La raqueta, el tennis també. I què més? Cuinar m'encanta. No passa bomba, sí. Una colla en casa, no? Un grupet ahí d'amics i algo de menjar i quatre risses, m'agrada molt també. El teatre m'agrada, sí, sol que anar també. La dansa contemporània, la meva parella va estudiar, bueno, dansa contemporània. I per ahir no tenim massa temps d'escapar-nos junts, perquè quan no treballes és que tal... Però bueno, sí que ens agrada també per ahir. I eixir per ahir a menjar i tal també. I llegir una mica també. Li dedico un poquet de temps.

0: I amb el preludi de Tristany i Isolde de Richard Wagner es tanquen les llistes de recomanacions musicals del percussionista Manolet Martínez Navarro. Han estat 5 dies en què hem pogut conèixer molt millor aquest músic valencià, que ens ha explicat que els timbals li encanten, però el bombo també. Al final, ens ha dit, és igual el que toquis. Apassionat de la música, Manolet Martínez Navarro ens ha descrit perfectament el paper de la percussió en la seva vida, tant abans de ser timbal solista de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu com ara. El nostre convidat ens ha explicat la importància del timbal en una orquestra, ja sigui en un teatre d'òpera o en una orquestra simfònica. I ens ha dit, el timbal a l'òpera té una funció molt important i m'encanta. A l'òpera el timbal pot influir en moltes coses. Com a músic, em sento molt a gust tocant al Liceu. Gràcies, Manolet Martínez Navarro, per explicar-nos tantes coses del teu univers musical, per viure la música i els instruments amb tanta intensitat i per acompanyar-nos al llarg d'aquesta setmana. També agraïm a Josep Lluís Santiso aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals del percussionista Manolet Martínez Navarro les trobareu al programa Molt Personal dins el web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.
4: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linca, Linca, a Catalunya Música. A Catalunya.

0: Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I aquesta setmana l'hem dedicada a l'any 1869, escoltant autèntiques joies musicals de compositors ben diversos: Brahms, Grieg, Borodin, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Anton Bruckner, Tchaikovsky, o de compositors que no són tan cèlebres i coneguts i que han passat una mica més desapercebuts al llarg de la història de la música. Ara en volem reivindicar un escoltant una petita joia que va compondre en plena joventut. Tenia només 21 anys.

Una altra joia musical, en aquest cas d'un compositor molt, molt peculiar, Henri Duparc, un compositor francès que havia nascut a la ciutat de París el 21 de gener de 1848 i que va morir el 1933. Aquest compositor, que aleshores tenia 21 anys, quan va compondre aquestes 5 melodies de l'Opus 2 que estem sentint de fons i que tot seguit us proposem escoltar senceres, totes 5, durant aproximadament un quart d'hora. Duparc és conegut sobretot per les seves 17 melodies, amb textos de poetes de gran categoria com Baudelaire, Gautier, Le Comte de l'Isle o Goethe. Però fixeu-vos, perquè una malaltia mental, diagnosticada en aquell moment com a neurastènia, va fer que Henri Duparc deixés de compondre bruscament quan tenia 37 anys, l'any 1885. No va compondre ni una sola nota més al llarg de tota la seva vida, i això que encara no estàvem ni al segle XX. Ell va morir el 1933. A partir d'aleshores, per culpa d'aquesta malaltia, evidentment mal diagnosticada, es va dedicar a la seva família i a les seves altres passions, que eren el dibuix i la pintura. La pèrdua creixent de la visió després del canvi de segle va acabar provocant una ceguesa total. Duparc va destruir la major part de la seva música i va deixar menys de 40 obres per a la posteritat, obres que havia compost en plena joventut, com aquestes cançons.

I és que Duparc, l'any 1869, tenia 21 anys i va fer una estada, un sojorn, a la ciutat de Munic, des de la qual va anar a Bayreuth, al Teatre d'Òpera de Bayreuth, per assistir a les estrenes wagnerianes. Fixeu-vos, 1869. Us vam parlar en el segon capítol d'aquesta setmana de l'estrena de L'Or del Rin, la primera de les òperes de la tetralogia de Wagner. Doncs bé, Henri Duparc, a 21 anys, hi va assistir. I això el va engrescar molt cap a una concepció germànica i wagneriana, podríem dir, de l'art. Aquestes cançons van ser compostes durant els 20 i 21 anys, les primeres melodies que va escriure, i mostren aquesta brutal oposició entre una música luxuriant i brillant i una vida desolada, una obra tan breu en una vida interminable. De fet, això ho va comentar un amic seu, Gavotí, que va veure com Duparc vivia gairebé 85 anys, però que es va passar la major part de la vida sense escriure ni una sola nota. De fet, va destruir moltes de les obres que havia escrit abans d'aquesta malaltia diagnosticada com a neurastènia. Un destí injust, pitjor encara que el destí de Schumann o de Wolf, que, recordem-ho, van acabar morint en un manicomi, en un sanatori mental. Un geni tan fecund, amb una agonia artística tan radical, malgrat els seus continus esforços de sublimació i els seus peregrinatges a Lourdes, que li van donar la força moral per suportar aquest martiri. Són paraules de Gavotí, un amic d'Henri Duparc, que va parlar d'ell just després de la seva mort. Quan tenia 21 anys va escriure aquest recull, que ara us proposem escoltar, amb música com aquesta.

Aquestes cançons pertanyen en aquest recull de 13 melodies per a cant i piano, aquest de fet és l'Opus 2, compostes a finals del 1869 sota el número d'Opus 2. De fet, ell mateix no va voler salvar més que dues d'aquestes 5 cançons, Sospirs i Cançó Trista, les sentirem, ja veureu. L'any 1884 va rebutjar que Chausson i Vincent Dandy editessin totes aquestes melodies a l'editorial Hamel. Fixeu-vos, Henri Duparc no va voler, no va permetre que s'editessin aquestes cançons en vida seva. Doncs ara les sentirem. Sentirem per començar Sospir, que és una de les que ell va permetre salvar, amb text de Soli Prudhomme. Després sentirem Serenata, amb text de Gabriel Marc. La tercera és Romans de Mignon, amb text de Víctor Wilder, basada en el Kens du Desland, Coneixes aquest país, de Goethe. La quarta és Cançó Trista, Chanson Trista, amb textos de Jean Lahore, probablement la més cèlebre de totes. I finalment acabarem amb El Galop, una cançó basada en un text de Soli Prudhomme, que no va ser publicada, atenció, fins al 1948. Déu-n'hi-do. Henri Duparc no va permetre que s'editessin en vida seva totes aquestes cançons. Ara les sentirem interpretades pel baríton Thomas Allen, acompanyat al piano per Roger Vinyols.

Doncs aquestes eren les 5 cançons Opus 2 del compositor francès Henri Dupart, compostes a les acaballes del 1869. Tenia 21 anys i després de la seva malaltia mental, que es va accentuar quan tenia 37 anys, va voler destruir la major part de les obres que havia compost. Per sort, va conservar 17 cançons, entre les quals trobem aquestes 5 cançons que pertanyen a l'Opus 2 d'Henri Dupart, cançons compostes quan tenia 21 anys, el 1869. Hem sentit, per començar, Sospir. La segona es titulava Serenata, la tercera Romans de Mignon, la quarta és la més cèlebre, Cançó Trista, Chanson Trista, i la cinquena i última era El Galop. Ens les han interpretat el baríton Thomas Allen amb el pianista Roger Vinyols. 5 melodies, Opus 2 d'Henri Dupart, més

0: música composta aquest any 1869.
1: Sincronies.
0: Seguim en aquests minuts finals, la recta final d'aquest últim programa d'aquesta setmana dedicada al 1869. Recordem també que és un moment esplèndid i de gran efervescència creativa en el món de la literatura. Fixeu-vos, Charles Baudelaire publica el seu Esplint de París. Gustave Flaubert, aquest 1869, publica L'educació sentimental. Sully Prudhomme, un dels escriptors més prestigiosos francesos, publica Les solituds. Tolstoi, Guerra i pau, poca broma. Donetes, també, és el moment en què aquesta novel·la emblemàtica que s'ha convertit fins i tot en pel·lícules cinematogràfiques, Donetes, també apareix el 1869. Fins i tot Jules Verne publica les seves 20.000 llegües de viatge submarí. Enmig de tota aquesta voràgine creativa en el món de la literatura i, per descomptat, en el món de les arts visuals i plàstiques, també, hi apareixen compositors que escriuen obres realment interessants, algunes transgressores, i que no acaben de fer massa el pes al públic d'aquells finals del segle XIX, del 1869. És el cas de l'obra que us proposem escoltar, que de fet va tenir una acollida molt i molt freda. Una obra d'un compositor francès, una obra concertant per a piano i orquestra que ha passat desapercebuda, malauradament, i que volem reivindicar. Us la volem presentar i comentar-la. Sona així.

Doncs aquest és el concert per a piano i orquestra número 3 amb mi bemoll major, l'opus 29 de Camille Saint-Saëns, compost aquest any 1869. Un concert que va ser escrit en tres moviments, quan el concert, de fet, va ser interpretat per primera vegada pel mateix Camille Saint-Saëns com a solista a la Gewandhaus de Leipzig, no va ser gens ben rebut, probablement degut a la seva experimentació harmònica. Ara ho podreu comprovar. Recordem que aquest concert es va estrenar a la ciutat de Leipzig, a la Gewandhaus, el dia 27 de novembre de 1869. Quan va arribar a París, també va tenir una acollida més aviat freda, gairebé glacial. Un dels pianistes més reputats d'aquell moment, Alfred Cortot, va dir que aquesta era una obra prodigiosament desigual, alhora generosa i vulgar, en la qual allò excel·lent va de bracet amb allò pitjor. Paraules del pianista Alfred Cortot. La forma volia ser simfònica amb una important participació orquestral, com ho demostra la introducció que precedeix a l'allegro inicial, el primer moviment d'aquest concert, en la qual, sobre els arpegis del piano, un motiu de les trompes prefigura el tema principal abans que sigui exposat d'una manera ferotge, podríem dir, en la seva forma definitiva. Saint-Saëns va precisar que els sorolls de les cascades dels Alps li havien dictat aquest preàmbul. Pareu l'orella, perquè podríem dir que és música descriptiva. El segon moviment és un andante, una vella peça fallida, segons el judici de Cortot, déu-n'hi-do, i també Alfred Cortot, aquest gran pianista de finals del segle XIX, parla de vulgaritat melòdica i de pobresa en el desenvolupament del tercer i últim moviment. Potser no n'hi ha, per tant, comprovem-ho en tot cas. Sentirem aquest concert per a piano i orquestra número 3 amb mi bemoll major. És l'opus 29 del compositor Camille Saint-Saëns. Té tres moviments, moderato assai più mosso, andante i allegro non troppo. La interpretació va a càrrec del pianista Stephen Ho, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham i la direcció de Sakari Oramo. Concert per a piano i orquestra número 3 dura uns 25 minuts aproximadament. Autor Camille Saint-Saëns estrena a Leipzig el 1869.

Doncs aquest ha estat el concert per a piano i orquestra número 3 en mi bemoll major. És l'opus 29 del compositor francès Camille Saint-Saëns.

0: Tu assai, piu mosso, andante i allegro non troppo, i l'hem sentida en la interpretació del pianista nord-americà Stephen Hough amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham dirigida per Sakari Oramo, una obra del 1869.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí, posem punt final a aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicada a l'any 1869. Us recordem que és la segona setmana que li dediquem en aquest any, perquè ens va donar tant de sí, hi havia una producció musical tan intensa, tan enorme, que hem volgut fer una selecció, òbviament, però dedicar-li no pas 5, sinó 10 capítols. Podeu recuperar-los al nostre web. Trobareu tots els programes ordenats, si busqueu Catalunya Música Sincronies, al web, al portal 3CAT, i trobareu tots els programes Sincronies ordenats amb la sinopsi de cada setmana i amb una versió, de vegades, una miqueta més extensa, on hi ha més música de la que ha sonat per antena d'aquest programa Sincronies. Aquests dies hem escoltat música de Johannes Brahms, moltes obres, el Requiem alemany, la Rapsòdia per a contralto, els Liebeslieder valsa, la cantata Rinaldo, també les danses hongareses, però també música de Borodin, de Saint-Saëns, com aquesta que acabem de sentir, d'Edvard Grieg, de Richard Wagner, una òpera, l'Or del Rin, i també el Siegfried, que van néixer, un es va estrenar i l'altre va acabar de ser composta aquest any 1869, però també música de Bruckner, la seva sinfonia Nullte o el motet Locusiste, de Tchaikovsky o de Duparc, que van compondre cançons per a veu i piano, que també hem escoltat en aquests capítols dels Sincronies de Catalunya Música. Esperem que hagi estat tota una descoberta, així ho desitja aquest que us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que passeu molt bon divendres, que tingueu molt bon cap de setmana i, si us ve de gust, ens tornem a trobar dilluns, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
3: Bona tarda. Dan West és un compositor i multiinstrumentista californià, un músic que treballa com a arranjador, però també com a productor d'estudi, tant per a projectes jazzístics com de pop i sobretot de rock, i que després d'una llarga carrera de col·laboracions s'ha decidit a crear música per a Big Band amb una formació d'alguna manera fictícia, perquè el que ha fet és doblar el seu octet a l'estudi per gravar la seva música per a Big Band original.

Viva és una d'aquestes creacions d'estudi de Dan West, que ha doblat el seu octet per aconseguir el so orquestral que requereixen les seves partitures.

el swing de Dan West visitant els seus referents en aquest tema de títol enrevessat, Bismuth, Befuddled and Very Clamped. La vasta cultura musical de West i la seva experiència com a músic d'estudi li permeten desdibuixar les fronteres entre el swing i el rock a les composicions de format orquestral.

La música de Dan West amb els solos d'alguns dels músics del seu entorn a l'escena de Los Angeles. I sentíem el trompetista Ron Blake, el trombonista Francisco Torres, el guitarrista RJ Riot i el saxofonista Tom Lewis. Us deixo amb el so d'aquesta big band d'estudi la música del seu líder, de Dan West, amb Tell Me a Bedtime Story, i us espero amb més propostes jazzístiques a les 11, aquí mateix, al nostre club. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui ens arriba un concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24 amb el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que s'encarrega

pregarà de la part solista del concert per clarinet de Paul Hindemith del 1947. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà el director jueu israelià Ilan Folkov, que fa pocs mesos, al setembre del 2025, va interrompre el concert al Royal Albert Hall per mostrar el seu suport al poble palestí. Ilan Folkov dirigirà en aquest concert l'orquestració de les escenes infantils Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part, una obra poc habitual en un concert simfònic, la suite de l'òpera Naïs del compositor barroc Jean-Philippe Rameau. Aquest concert el van registrar la Ràdio Noruega al febrer del 2024 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega a Oslo. Ens ha arribat un cop més a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una obra que Claude Debussy va compondre a partir del 1906 per una destinatària molt especial, que en aquell temps tenia només 3 anyets, la seva filla Claude Emma, a qui afectuosament anomenaven Xuxu. Debussy, en aquella època, ja havia creat 12 grans peces per piano i obres orquestrals amb les quals havia aconseguit remoure els fonaments tècnics, estètics i tonals de la música. I és en aquell moment que fa una pausa en aquesta aventura de traçar nous camins per escriure The Children's Corner, el racó dels nens. Ara bé, tot i que la partitura està destinada a una criatura, per interpretar-la calen mans expertes i una tècnica consistent, a més de molta imaginació i sensibilitat. La suite consta de 6 parts, la majoria titulades en anglès, en honor a la institutriu anglesa de la seva filla. Doctor Gradus ad Parnassum és un homenatge als estudis de Muzio Clementi, exercicis que desenvolupaven la bona tècnica de l'estudiant. Jimbo's Lullaby, cançó de bressol per l'elefant Jumbo. Serenade for the Doll, serenata per la nina. The Snow is Dancing, una peça que evoca la monòtona caiguda de la neu. The Little Shepherd, el petit pastor. I Gollywog's Cakewalk, una peça en què Debussy volia reproduir els moviments mecànics d'una nina negra ballant i recorre per primera vegada a una música vinguda d'Amèrica que s'estava posant de moda, el jazz i el cakewalk, un ball nascut a les plantacions del sud dels Estats Units que es va posar de moda al voltant del 1880 i que té semblances amb el ragtime. Doncs bé, ara l'orquestra de la Ràdio Noruega ens ofereix l'adaptació orquestral que Hans Abramsen ha fet d'aquestes escenes infantils i enginyoses de Claude Debussy, Children's Corner, el racó dels nens.

L'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Folkov, ens ha ofert aquest arranjament orquestral de Hans Abramsen de l'obra Children's Corner, el racó dels nens, de Claude Debussy. Un altre revolucionari del món musical del segle XX va ser l'alemany Paul Hindemith. El seu tractat parla de la necessitat d'una tonalitat ampliada que superés les estructures harmòniques majors, menors, per trobar un nou fonament en un ordre jeràrquic d'intervals. Però la seva ambició era la de combinar les tècniques de composició modernes amb el neoclassicisme i fins i tot amb el contrapunt d'inspiració barroca. El 1940, sota la creixent tempesta nazi, Hindemith va haver d'emigrar als Estats Units i va ser a l'exili que va rebre l'encàrrec de Benny Goodman per compondre un concert per clarinet. Tot i que era pel rei del swing, Hindemith va ser fidel a la seva essència creativa i no va fer servir elements del jazz. Va voler escriure una obra que fos agradable de tocar i que, en un estil neoclàssic, transmetés a l'oient el virtuosisme subtil del clarinetista. Els moviments són una sonata allegro, un scherzo, una variació i un rondó. Benny Goodman el va estrenar el 1950 amb l'orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugène Ormandy. I ara, a la sala de concerts de la Ràdio de Noruega, es presenta el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que fins al 2015 va ser clarinetista principal de l'Orquestra Simfònica VDR de Colònia i després ho ha estat d'orquestres com ara la Filarmònica de Nova York, la Filarmònica de Berlín, la Simfònica de la Ràdio de Baviera o la Filharmonia de l'Elba. Com a solista, Thorsten Johans actua regularment amb orquestres i directors de renom i avui ho fa al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció d'Ilan Folkov per interpretar el concert per clarinet de Paul Hindemith.

Aplaudiments a la sala de concerts de la Ràdio Noruega pel clarinetista alemany Torsten Johans, que ens ha ofert al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega i sota la direcció d'Ilan Folkhoff el concert per clarinet de Paul Hindemith, estrenat el 1950 pel seu destinatari Benny Goodman. Torsten Johans no deixa encara l'escenari perquè correspon als aplaudiments del públic amb el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin.

Fins aquí el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin. És el bis que oferia el clarinetista alemany i professor de la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, després d'haver interpretat el concert per clarinet de Paul Hindemith. A la segona part, Ilan Volkov dirigeix una obra del barroc francès, una obra que, pel tipus de sonoritat que requereix, és poc habitual en els concerts simfònics, tot i que sí que és cert que darrerament veiem que orquestres simfòniques i directors s'hi veuen amb cor, i cal dir que afronten aquest repertori aconseguint un so lleuger i una articulació segons les pràctiques interpretatives de l'època. I avui Ilan Volkov proposa l'obra del gran mestre Jean-Philippe Rameau, el compositor que, quan va començar a compondre música escènica, va eclipsar tots els compositors francesos de la primera meitat del segle XVIII. Som al regnat de Lluís XV de França, amb una selecció orquestral de l'òpera, o per ser més exactes, de la pastoral heroica Naïs, estrenada al Palais Royal de París el 1739. Una pàgina que porta el subtítol d'Òpera per la Pau, perquè Rameau la va compondre en ocasió del final de la guerra de successió austríaca, que s'havia resolt amb el tractat d'Aix-la-Chapelle l'any anterior. L'estrena va ser, evidentment, un assumpte festuós, amb decorats espectaculars, maquinària escènica elaborada i fins i tot pirotècnia. I encara a Rameau li van permetre afegir una trompeta addicional a l'orquestra estàndard de l'època. Les àries de Naïs, els cors i, sobretot, la fascinant música instrumental, l'obertura, marxes i danses variades, tot això queda recollit en aquesta suite orquestral de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau, que ens ofereix l'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Volkov.

0: Roca, posem el punt final a aquest concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24, que ens ha permès sentir el clarinetista alemany Thorsten Johans en la interpretació del concert per clarinet de Paul Hindemith i el director jueu israelià Ilan Folkov, al capdavant de l'Orquestra de la Ràdio Noruega. També ha dirigit l'orquestració de la suite Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part d'aquesta obra poc habitual, en un concert simfònic, la suite de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau. Aquest concert el va enregistrar la Ràdio Noruega el febrer del 2024 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega a Oslo. Ens ha arribat un cop més a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir música del compositor romanès George Enescu. Sentim la seva sonata per a piano en fa sostingut menor, opus 24, número 1, una obra composta l'any 1924 i que ens ofereix la pianista Elisabeth Leonskaya.

La pianista Elisabeth Leonskaya ens ha ofert la sonata en fa sostingut menor, opus 24, número 1, del compositor romanès George Enescu.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
2: Catalunya.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som divendres 8 de maig i molt contents de saludar-vos per acomiadar la setmana, almenys laboral, i encara el cap de setmana amb les propostes que us destacarem tot seguit, com sempre, des d'ara i fins les 7.
2: Doncs és el moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs per començar, ja ens acompanyen avui Teresa Noguerón i Caim Riba per presentar-nos el primer treball discogràfic en solitari de la clarinetista i compositora. En sabrem uns quants detalls d'aquí a uns instants i també en tindrem un tast en directe. Doncs de moment ja us saludem, Teresa i Caim. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: També passarem per l'Auditori, que ahir presentava la seva nova temporada de concerts amb xifres espectaculars, com ara gairebé 500 concerts i un creixement en tots els àmbits.
2: Ens acostarem també a l'univers creatiu d'Anna Brenes, posant el focus en el seu últim disc, on pren els codis del flamenc per confeccionar un seguit de cançons que representen totes les etapes vitals.
0: I als últims minuts ens acompanyarà Bernat Vivancos, el compositor que està d'enhorabona perquè aquest diumenge se li estrena a Vic una obra titulada Cumbaya, però també ens parlarà d'un dels seus últims discos amb el cor de la ràdio de Letònia, porta per títol Tenebrae, i també ens presentarà la seva plataforma de difusió de la pròpia música, que porta per títol Hora et Honora. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Comencem ara mateix.

0: Doncs amb aquesta música entrem ja en matèria. És la música d'un disc que es titula Buit, que es pot escriure en B alta o en B baixa. Ara això ens ho explicarà segurament la Teresa Noguerona, que acabem de saludar juntament amb Caim Riba. Gràcies per acompanyar-nos i per ser aquí tots dos. Aquest és un disc de debut, es pot considerar així, tot i que, Teresa, tu tens una trajectòria llarga en el món de la música, però... Clar, la pregunta és molt tòpica, però crec que toca, i és per què ara i per què era el moment de, diguéssim, de fer una carta de presentació d'aquesta manera.
1: Bé, bueno, per què? És perquè ja feia molt de temps que ho tenia en ment i, bueno, el Caim me va acabar de convèncer de tirar endavant un projecte personal i propi. I també perquè penso que la música instrumental és molt important i jo li volia donar aquesta importància perquè per a mi ho és i fer un projecte personal i tirar-lo endavant en música instrumental per a mi és molt important.
0: Mm-hmm. Aquest buit que es pot escriure en B alta o en B baixa, explica'ns què hi ha al darrere d'aquí.
1: Bueno, és un disc que jo li he dedicat a mon iaio. I allà a les Terres de l'Ebre tots tenim com apodos o malnoms. I ell se deia Paco Locho. I Docho, jo ho he catalanitzat i he posat buit. I com que és un disc, que és un homenatge a ell, que ens va deixar ara fa 4 anys, el que ha representat este buit per a mi, en B alta, i jo li he donat la volta i és el seu buit.
0: Mm-hmm. I em penso que, pel que podem llegir de les notes de premsa i el que sabem, d'alguna manera has volgut reflectir que quan algú no hi és, hi segueix estant, no?
1: Sí, sí, que d'alguna manera és com transformar, no? El buit que et deixa una persona quan marxa, tota la tristesa, tot el malestar, transformar-ho i veure que sempre queden coses d'aquella persona en un mateix. Que et poden definir i que et poden acompanyar. O sigui, que és anar molt més enllà, no quedar-nos en la tristesa, sinó que avançar cap endavant.
0: Mm-hmm. I si et preguntem, és a dir, sonorament, musicalment, com al final t'hi veus reflectida aquí? És a dir, quan vas començar a plantejar-te com seria el disc,
1: sí.
0: Què és el primer que et vas plantejar? Pel que fa a la sonoritat, pel que fa a la forma...
1: Primer tenia molt clar que el clarinet seria l'eix principal perquè quan jo vaig començar a tocar el clarinet mon iaio pujava sempre a escoltar-me quan jo estudiava, quan jo tenia unes proves i em preparava i el clarinet és una cosa que molt personal meua, jo soc clarinetista i tenia molt clar que el clarinet seria l'eix principal. Llavors, clar, ho havia de vestir. Jo tota la vida he fet piano de segon instrument i, de fet, tota la part de composició l'he fet a través del piano. Uh-huh. Jo he fet totes les melodies i totes les harmonies a partir del piano i després ho he anat construint. Clar, jo pensava una cosa, clarinet i piano, en algunes peces ja ho vesteix molt, però després vaig pensar, potser una mica d'electrònica, de fer una mica de fusió, de posar una guitarra i deixar de banda el piano, també ens acostarà a sonoritats més mediterrànies... I al final va ser una mica així. La base, sobretot, clarinet i piano, i després ja anar construint.
0: Però, com dius tu, hi ha moltes altres coses aquí, fins i tot hi ha un cor.
1: Sí.
0: Sí. I aquí també apel·lo al Caim, no? Que, de fet, aquí estàs com a productor, no? D'aquest disc, que és qui al final, d'alguna manera, doncs, resol la sonoritat final, no? Per entendre'ns. No sé si en el teu cas es pot definir així aquesta feina.
2: Jo he de dir que com a productor és el disc en el que he hagut de treballar menys creativament i més tècnicament, perquè la Teresa doncs, té el que vol molt clar. Aleshores, jo he portat algunes coses que m'ha acceptat i moltes d'altres que no. I em arriba un punt que bàsicament em concentrava en plasmar el que ella tenia al cap, no? I en quant a sonoritat, doncs també hem anat donant Vaig intentar, en el procés ja, quan ho teníem tot, tot junt, de fer un màster actual, però perdíem cos, greus, orgànica, i vaig fer borrón i conto nuevo, vaig mesclar-ho només amb les oïdes, sense les coses tècniques que hi ha en els discos de pop i de nivells, de loops...
0: Que n'hi ha moltes, no?
2: Hi ha moltes coses aquestes que et fan perdre segons quines sensibilitats, i vam arribar a un màster més d'oïda, diguéssim, no? En quant a sonoritat del disc, i jo crec que això es nota, és un disc com apaciguat, no com avui dia, que estan tots estressats, diguéssim, i amb espai per tots els elements, no?
0: Aquí també hi ha cordes, hi ha metalòfons, hi ha el cor, que és un cor infantil, el cor Veus,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí. Jo vaig treballar molts anys a Granollers, als Amics de la Unió, i conec molt el Josep Vila des de fa molts anys. De fet, vaig ser profe de la seva filla. I hem treballat plegats moltes vegades. I la cançó, el Bres... O sigui, el Bres arriba quan ja han fet Crit-alat, que és el moment que tu tens ràbia i impotència i plores. Després vols sentir-te arropat, i el primer que em venia al cap era una nana, no? Perquè quan tu estàs trist, quan ets un nadó i la mare ve i et canta una nana, i vaig pensar, la cosa més bonica del món és que algú t'ho cante. I la cosa com més tendra que se m'ocorria era un cor infantil. I llavors vaig trucar al Josep Oller, que és qui em va fer l'arranjament, i vam estar mirant diferents cors, i al final li vaig dir, potser podem comptar en Veus, i em va dir, però si podem comptar en Veus, tirem endavant el projecte en Veus. I li vaig dir al Josep, i li va fer super il·lusió, i al final se va sumar tothom, i jo és super agraïda.
0: Quan tenim un disc doncs, que l'estem comentant, també hem de pensar en com això s'ha ideat per portar-ho en un escenari, no? Perquè de moment ja teniu dos concerts programats,
1: sí.
0: Però amb dos, deixeu-m'ho dir així, dos ambients força diferents, perquè un és el Festival Eufònic, que això serà el 11 de juliol, i l'altre a l'octubre a la Casa Elizalde de Barcelona.
1: Sí.
0: El Festival Eufònic... es caracteritza per ser una cosa com molt oberta de mires i molt trencadora, no sé si dir-ho així, eh?
1: Sí.
0: Com ha sorgit la idea de...
1: Bueno, perquè jo sóc d'allà, de la Ràpita, i Vicent, que és el director, també és de la Ràpita, i li vaig passar la proposta i em va dir que li agradava moltíssim i que endavant a programar-la. Llavors, el format que farem serà a duo, a guitarra, clarinet, més tota l'electrònica, i anirem interactuant entre electrònica i la part acústica nostra.
0: A duo, però us heu plantejat de portar-ho amb més músics a l'escenari?
1: Sí, a la Casa Elizalde, que és el dia de la presentació oficial, allí sí que hi haurà convidats, i segurament comptarem en un pianista, que és el Carles Marigó, que li vaig preguntar si es volia unir al projecte, i em va dir que de moment pel 23 sí que podia, així que...
0: Que bé. D'aquí uns minuts us demanarem que ens feu una peça, ens feu el tast en directe que toca, però anant una mica enrere, fent una mica de perfil, Teresa, per qui no et conegui, ja ho hem dit, clarinetista, també pianista, com a segon instrument, vaja.
1: Sí, com a segon.
0: Però una mica... quins diries que han estat els teus grans referents, si podem parlar així, d'intèrprets, de compositors,
1: vale.
0: O de corrents sonores, vaja, o estètiques.
1: Bueno, d'intèrprets, com a clarinetista, el Martin Frost. És com... Bueno, de fet, quan estudiava a Frankfurt vaig tenir l'oportunitat d'anar-lo a veure en directe i em va agradar moltíssim. I després, la meva professora, la Laura Ruiz, també, va ser una gran influència. També va ajudar molt el Lorenzo Coppola, a l'SMUC, que tot i ser de música antiga em va donar com una altra visió Recordo tocar a Mozart i portar-li la seva classe i tombar-lo completament i dir, ostres, que interessant, el Josep Fuster. I, no sé, després hi ha també molta part de que no és música clàssica. Per exemple, m'agrada molt la Sílvia Pérez Cruz i en el disc surt una habanera i sempre que escolto Sílvia Pérez Cruz sempre la relaciono amb habaneres, com que el meu avi també era mariner i

0: i tots són conceptes lligats a la mar, però jo crec que ha sortit una mica la influència.
1: De fet, quan llegim el teu currículum, no, ja se't caracteritza o defineix com una músic que ha tingut una formació clàssica però té una mirada oberta, la qual cosa vol dir que no deus tancar, suposo, ni que sigui mentalment, a cap estil, no? Ni cap gènere.
0: No, no, perquè jo tota la vida... Bueno, jo he estudiat clàssica i contemporània, el màster també el vaig fer de clàssica i contemporània, però recordo la primera vegada que vaig tocar amb orquestra i amb el Chano Domínguez, i sí, va ser com un canvi d'entendre la música i no sé, per a mi va ser com, uau, hi ha tot un altre món a conèixer. I la veritat és que sempre m'ha agradat fer... M'encanta el món de la clàssica i m'hi dedico perquè toco en orquestra, però m'agrada molt col·laborar amb artistes de jazz o moderna, perquè crec que al final tot és molt enriquidor i la música ja va d'això, no? De veure una mica de totes les vessants. Que podem.
1: Ara m'avanço una mica, ara toca, diguéssim, girar aquest disc, aquest projecte amb el Caín i amb els altres músics. No sé, d'aquí un any com us veieu, potser fent un altre projecte, bueno, un any o dos,
0: sí.
1: Perquè bueno, clar, això porta
0: ne
1: temps.
0: Ne tenim un en camí,
1: sí?
0: Dels
1: sí,
0: dos ara, plegats.
2: Estem aprofitant que és l'any Clementina Arderiu. Uh-huh. I hem musicat 6 poemes i llançarem un EP o un disc o com li vulgueu dir aviat i també farem concerts d'aquest projecte. Aleshores ja és un altre, i d'aquí un any, però no ho sé.
1: Qui sap, no? Doncs jo crec que ha arribat ja el moment de fer el tast en directe. Quina de les peces ens heu preparat?
0: Avui us tocarem Crit d'Alat.
1: Doncs, si voleu, ja podeu posar-vos a les vostres posicions. Ara, recordem, hem estat parlant amb Teresa Noguerón i Caim Riba, que ens oferiran aquest Crit Alat, que forma part d'aquest disc 8. El sentirem tot seguit, ara, un cop preparats.
3: Mm-hmm.

0: Els acabem de sentir són Teresa Noguerón i Caim Riba amb aquest crit alat que forma part d'aquest disc titulat Buit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molta sort amb el projecte.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: A l'assaig general, l'actualitat musical al dia.
1: I així hem arribat a un quart i mig de set. L'actualitat avui també ens obliga a passar per l'auditori on ahir es va presentar una nova temporada de concerts. Us la intentem resumir tot seguit.

0: La propera temporada de l'Auditori, la primera amb Víctor Medem al capdavant de l'equipament, inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. Així, per exemple, si ens fixem amb l'OBC, s'hi sentiran obres capdals com la 7a Sinfonia de Beethoven, la 2a i la 9a de Mahler o la 4a i la 8a de Shostakovich, així com poemes simfònics d'Strauss i les danses simfòniques de Rachmaninoff. I es manté el compromís amb la nova creació, amb obres de Cassandra Miller, Gabriela Smith i Blai Soler. Al podi debutaran directors com Sebastian Weigel, Michael Sanderling i David Avkam, i retornaran Vasily Petrenko o Christian Macellaro. Jan Lisiecki, Kirill Gerstein i Frank Peter Zimmermann són alguns dels solistes convidats. En línies generals, la programació s'articula al voltant de dues idees: la voluntat de connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix, i l'aposta per un equilibri entre llegat i descoberta. Sentim Víctor Medem.
1: Nosaltres el que volem, sobretot, potenciar és aquesta idea de que els programes

tinguin un equilibri entre el que és el llegat i la descoberta. Nosaltres pensem que el llegat ens ha d'inspirar, és el que a nosaltres ens dona les claus sobre el nostre passat i és el que ens ha d'inspirar de cara a futur. La descoberta és el que jo reivindico sempre. Quan tu vens a un concert de la OBC o de la banda, pots escoltar des d'un encàrrec fins a l'obra patrimonial o l'obra més coneguda de Beethoven. Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions.

0: Més enllà de l'OBC, vindran a l'Auditori orquestres internacionals com la Filarmònica de Nova York, amb Gustavo Dudamel, la del Concertgebouw d'Amsterdam, la Nacional d'Hongria o la Simfònica de Viena. La Banda Municipal de Barcelona interpretarà la novena sinfonia de Beethoven o Maria de Buenos Aires, d'Astor Piazzolla. S'homenatjarà Gabriel García Márquez amb la Soledat d'Amèrica Latina, de Dirk Brosé, i Arnau Tordera i Peyu seran els mestres de cerimònies del concert de cap d'any. Hi haurà estrenes d'Helena Cànovas i Luis Serrano Alarcón i compositors catalans com Albéniz, Oltra o Brutons. Seran artistes residents de la temporada la compositora Ariadna Alsina, la pianista Saskia Giorgini i la soprano Leonor Martínez, a l'Auditori, i l'artista multimèdia i compositora Merche Blasco, al Museu de la Música. Víctor Medem descriu amb aquestes paraules el criteri seguit en el disseny de la programació.
1: Potenciar la col·laboració és fer enriquir, és a dir, és un plantejament molt endogen en el sentit que intentem des de dins impulsar la programació cap enfora. Els continguts, jo no crec tant en una programació en la qual es pensa des de fora i s'apliquen unes idees sobre la música. Jo crec que la música parla per si mateixa. La música per se són milers de continguts. Nosaltres presentem, cada sinfonia té una història al darrere, cada concert és una estètica. I després està la combinació de com combines aquestes obres, com les fas sonar. Jo vull reivindicar una programació que es pensi des de la música, sobretot.

0: La propera temporada a l'Auditori hi haurà més de 30 concerts de cambra amb recitals a la sala de teclats del Museu de la Música a càrrec de Yun Chan Lim, Bruce Liu, Seung Jin Cho, Augustin Hadelich i Elisabeth Leonskaya, o les cantants Sabine de Viell i Anya Mittermiller. La Bienal de Quartets coincidirà amb el 30è aniversari del Quartet Casals i la temporada de música antiga inclourà el so original de Savall amb programes dedicats a Brahms, Beethoven o Händel i el Festival Llums d'Antiga amb l'Orquestra del Miracle, el Cor Francesc Valls, Noctes, Cor de Cambra i l'ensemble Cristóbal de Morales. Xenakis o Kurtak seran alguns dels exponents de les noves músiques a càrrec de conjunts com Crossing Lines, AB Ensemble o Frames Percussion. Es dedicarà un monogràfic a la compositora Charlotte Bray, mentre que Morfosis Ensemble, Núria Andorrà, Lucy Railton o Thomas Ankersmith passaran pel festival Subsonic. S'han programat més de 50 obres de patrimoni català, incloses dues recuperacions com el Rèquiem de Pere Joan Llunell i el concert per violí de Caçador. I el Museu de la Música dedicarà mostres a Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí i celebrarà un aniversari. Ho explica Jordi Alomà.
1: Serà una temporada de consolidació de projecte del Museu de la Música com a centre de cultura de referència a la ciutat. Un centre plural, un centre obert a la ciutadania que té com a eix rector el fet musical en totes les seves facetes. Voldria dir que tenim prop de 50.000 visitants anuals ara mateix i, per tant, una responsabilitat que assumim aquest any, 26, un any que, a més, celebrem els 80 anys d'obertura d'aquest museu al públic des de la voluntat de servei públic.
0: Altres cicles com sessions, sit-back,

escenes, les propostes del Servei Educatiu i de Propa Cultura completen la programació de l'Auditori, on el segell editorial propi acabarà la Integral Rebel i iniciarà una nova línia dedicada a Prokófiev.

0: Hem arribat a gairebé 6:45 de la tarda. Ara és moment de seguir repassant l'actualitat.
1: Comencem parlant vos del compositor xinès Yu Kun Zhang, guanyador del 24è Premi Internacional Joan Guinjoan per joves compositors de l'ESMUC.
0: Aquesta edició del premi, impulsat pel Departament de Creació i Teoria Musical de l'ESMUC, ha superat la 50ena d'obres presentades de més de 22 països i ha distingit la titulada Clan Benet. El concert Fi de Grau i el lliurament del guardó tindrà lloc el pròxim 7 de juny a la Sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.
1: La Fundació Ferrer de Música va anunciar ahir els guanyadors de les 17enes beques Ferrer Salat Conservatori Liceu.
0: En aquesta edició s'han concedit novament 40 beques, 20 de quadriennals, que permeten cursar el grau superior al Conservatori Liceu, i 20 d'excel·lència, destinades a alumnat que ja estudia al centre. Aquesta convocatòria ha registrat una participació destacada amb gairebé 250 candidatures entre les dues categories. Des de 2010 s'han atorgat 714 beques.
1: I també us expliquem que Montse Castellà tanca el Barnasants amb un concert únic en post.
0: La cantautora ebrenca actuarà demà passat diumenge a l'Auditori de la Unió Filarmònica en un concert de gran format on presentarà el seu nou treball discogràfic Groenlàndia, 30 anys als escenaris. En aquest treball, Montse Castellà construeix un relat musical que connecta Catalunya amb el poble inuit, parlant de temàtiques com la preservació cultural i ambiental. La cantautora valora d'aquesta manera el fet de protagonitzar la cloenda d'un festival com el Barnasants.
2: Lo Barnasants és casa. De les seues 31 edicions, jo he participat en una quinzena com a artista, però abans ja el seguia com a persona interessada en la música i en la cançó d'autora, i per tant és un plaer, tants anys després de seguir-los, que me facin el regal de permetre cloure esta 31ena edició i que es faci a l'Auditori de la Fila d'Amposta, a les Terres de l'Ebre, sent que som lo maluc dels països catalans i que el Barnasants és una d'aquelles estructures d'estat d'estos països que ens agermanen.
0: El concert a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta està programat per les 6 de la tarda. I tot seguit canviem de registre i us proposem situar-nos en el món creatiu d'Anna Brenes.

0: Dins de la prolífica i variada escena del flamenc actual, Anna Brenes ja fa molts anys que destaca com una de les veus amb més personalitat i projecció, i avui hi posem el focus amb motiu del seu nou disc, Mientras Camino, un treball íntegrament compost per la música de Santa Coloma de Gramenet, inspirat en el seu univers més íntim. Mentre treballa i desenvolupa paral·lelament altres projectes dins del món del flamenc en totes les seves expressions estètiques, el projecte més personal d'Anna Brenes s'hi atribueixen sovint etiquetes com cantautora flamenca o flamenc d'autora, una definició que ella accepta amb satisfacció i que ens porta a la pregunta de fins a quin punt és possible mostrar la visió estètica personal i al mateix temps mantenir els codis i els patrons flamencs. Amb la resposta, Anna Brenes també ens presenta aquest nou disc.
1: Creo que es importante que una persona tenga adentro mucho lenguaje. Ha hecho mucha tradición. Me encanta el flamenco más tradicional y lo defiendo y lo estudio. Entonces, cuando una persona tiene esos códigos, es fácil que ya lo haga desde allí y que la música que hace pues huela a todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es componer mis temas utilizando melodías tradicionales, pero dándoles una estructura distinta, una estructura más de canción. Y luego, pues, utilizar un vocabulario, pues, muy popular, muy afín a lo que ha sido siempre el flamenco, pero contando cosas, pues, que a mí ahora mismo me necesitaba contar.
0: Al disc Mientras Camino, Anna Brenes fa dialogar pensaments propis amb els elements de diferents pals flamencs, i en cadascuna de les peces l'elecció té un perquè. En aquest viatge a l'interior que reflexiona sobre les diferents etapes de la vida i sobre temes com l'amor, l'espiritualitat i fins i tot sobre el treball, la cantant també ha volgut trencar amb una certa idea preconcebuda que associa el flamenc al dolor o la desgràcia. Hablando con gente...

0: Quedant a Brenes, hem avançat fins ara, que falten 21 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Els passarem en companyia del compositor Bernat Vivancos, que ja és a l'estudi, i amb qui volem repassar els seus projectes més immediats i futurs. Fem una petita pausa i el saludem de seguida.
1: Catalunya Música.

A Catalunya Música, Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Encarem la recta final del programa i ho fem, com hem anunciat en el sumari, en companyia del compositor Bernat Ivancos, que ja és amb nosaltres per comentar diversos projectes que coincideixen a la seva agenda. Bona tarda, Bernat.
1: Molt bona tarda.
0: És així, no sé si sempre és així, però vaja, en aquestes properes setmanes i també les recents vas estar notícia per diversos motius i és veritat que ens vas escriure perquè et venia de gust parlar d'unes certes coses i vam dir, comencem pel més immediat, que és, per exemple, que demà se t'estrena una obra a Vic, a l'Atlàntida, que porta per títol Cumbayà, que això es va anunciar ja quan vam presentar els actes de tot el 15è aniversari de l'Atlàntida. De fet, és la cloenda i ha arribat el dia. Sempre això s'anuncia amb molta antelació, sembla que no arribarà mai, suposo que a tu també et passa.
1: Sí, és demà passat, diumenge, el concert.
0: Diumenge.
1: No és demà. Demà és dissabte, diumenge, que a més farem doble sessió, a les 6 i a les 8, perquè s'ha omplert de seguida i a més hi ha molt cantaire, hi ha una orquestra gran també, per tant, doncs, l'aforament de l'Atlàntida és limitat i ja l'omplim bastant, perquè també poso cantants al primer pis. Doncs farem aquestes dues sessions d'una obra que se'n va encarregar pel 180è aniversari de l'Escola de Música de Vic el curs passat, però amb aquests encàrrecs que a vegades em fan, que em diuen, Bernat, fes alguna cosa de 15-20 minuts, i jo em vaig passar i vaig fer quasi bé una hora, doncs llavors, diguem-ne que hem posposat aquesta gran estrena amb els tres moviments, ara sí, i bé, sí, és una obra... A veure, important, és una obra gran, perquè hi ha molta... Hi ha orquestra simfònica, hi ha no sé quants cantants a l'escena, corda infantil, un cor de primer pis, també, de 150, és a dir, serem uns 350... més o menys cantaires, més el públic, que també el faré cantar.
0: Mm-hmm. Per què passa això que ara has dit molt de passada? I bueno, una mica és una confessió que molts compositors ens fan a vegades a porta tancada, no? Això que us fan una proposta limitada en el temps o en els recursos de l'obra, però després la música una mica pren vida i fa el seu curs, perquè hi acaben passant aquestes coses?
1: Sí, i la música va per un altre cantó, perquè ja et poden dir, home, la formació l'has de respectar, això sí, generalment, perquè som professionals i això ho hem de fer, però després el minutatge a mi personalment em costa, també perquè la meva música acostuma a ser doncs, lenta i ja no necessito temps, oi? Però sí, generalment em passo, ja ho saben, ja ho saben la gent que m'encarrega coses, però en aquest cas em vaig passar de sobres, no? Però també m'he donat perquè component aquesta obra m'ho passava molt bé. És a dir, que va ser fàcil i recordo doncs, allò que a vegades és la composició sofrent, doncs aquí era tot el contrari. Recordo la Susana, la meva dona, que em deia, i per què estàs rient? I sí, estava jo allà rient per idees que se m'acudien i m'ho vaig passar molt bé i també a resultes d'això doncs, l'obra, sí, pràcticament una hora de música.
0: Mm-hmm. Potser reies perquè és una obra divertida, és a dir, què explica com veia? Veig que és un text de Joaquim Maideu, vaja, ho has dit, cors i orquestra, ho dirigiràs tu mateix.
1: Sí, és a dir, de la meva música, que potser doncs, els oients doncs, ja han sentit força música meva, que sovint passeu en antena, que acostuma doncs, a ser contemplativa, etc, espiritual, les etiquetes que se'n vulguin donar. Aquest cop és diferent, eh? És diferent perquè és una obra divertida, sobretot el primer i el tercer moviment, que surt una mica del que acostumo a fer, però que també m'agrada molt, perquè jo, encara que a vegades em veuen una mica així espiritual i seriós i montserratí, però també soc una mica friqui, i la veritat és que aquesta obra jo crec que ens ho passarem bé. Sí, sí.

0: Parlant d'espiritualitat, si vols, passem a un altre tema dels que tenim sobre la taula, que és aquest Tenebrae, que és el disc, l'últim disc que t'ha enregistrat el cor de la Ràdio de Letònia, que és aquesta formació que ja també coneix sobradament la teva música de fa anys, perquè quan fa d'aquell primer disc?
1: Sí, potser 15 o més anys, sí, sí, sí. Deu fer quasi uns... Sí, sí. És a dir, vam començar amb el Santi Vergonyó, amb el segell Neu Records, que va ser el blanc, va ser el primer segell de Neu Records. Després han vingut una gran quantitat de discos d'un segell que realment és pioner en música contemporània. Vam començar amb el blanc, després vam fer el Requiem, i ara aquesta espècie de trilogia, com se'n pugui dir, amb el Tenebre, que són els meus responsoris de Setmana Santa, que vaig tenir el goig de sentir estrenats amb el mateix cor al Festival de Peralada, a la Pasqua, aquesta no darrera, sinó l'anterior. I, home, aquí sí, aquí canvi de registre, aquí sí és el més... música, realment un treball que vaig fer durant 6 anys, doncs molt a consciència, molt sacre, molt espiritual, com molt sagrat, vaja, això sí. I una obra que realment per mi és important.
0: Quines diferències hi pot haver entre qui va sentir el concert a Peralada i qui escolti el disc? Per l'oient i també per tu i pels cantants, com a producció, entre una cosa i l'altra.
1: Clar, a Peralada va ser màgic, perquè a Peralada el concert va ser un Divendres Sant, va ser en una església, va ser amb el mateix cor, va ser amb un candelari que s'anàvem apagant espelmes, i va haver el ritual, i ja no el concert, sinó l'experiència, realment. Va ser molt bonic, era el dia que tocava Divendres Sant per fer els responsoris, va acabar pràcticament amb les campanades de les 12 de la nit. El producte disc, tots sabem que sempre és més fred, oi? Però en canvi la perfecció potser és més elevada. Sigui dit de passada que és un cor tan bo que el directe és pràcticament de disc, i ho vam poder gaudir molt, i jo vaig estar contentíssim de tenir unes crítiques que jo crec que són les crítiques més bones que he tingut a la meva vida, i més unànime de tots els crítics que hi havia el dia d'aquest concert.
0: L'enregistrament es va fer immediatament després?
1: Sí, sí, eh? Sí, sí. Vam fer també dos concerts a Letònia amb el mateix, per Setmana Santa, amb el mateix programa, amb els nous responsoris, i el director volia fer 3-4 concerts abans, un d'ells el de Peralada, que era l'estrena, abans d'enregistrar el disc. Són gent molt bona, que llegeixen molt bé, bueno, llegeixen bé, evidentment, no? Però que llavors ja van madurar l'obra, i es nota amb l'enregistrament que realment va anar molt bé.
0: Ho dic perquè, com que ha passat més d'un any, doncs, des d'aquella experiència, i no sé si ho pots explicar o no, però suposo que és una relació que continuarà, no? Tard o d'hora hi haurà algun altre projecte?
1: Així com amb el blanc, fa no sé quants anys, doncs nosaltres anàvem allà una mica de novatos, de novells, i a veure què passa, es va establir, cosa que costa amb aquests cors, perquè són molt seriosos els letons, i també no deixen entrar qualsevol a casa seva, diguem, però vam anar forjant una estima i una col·laboració. El Requiem ja va ser un disc de col·laboració, aquest també, i amb el director, amb el Sigvars Clava, doncs, malgrat ser gent de poques paraules, molt seriosos, molt professionals, sí que hi ha hagut aquesta estima i aquest agermanament, diria, que a mi m'honora, perquè realment és un dels millors cors del món, sense cap mena de dubte.

Seguim parlant amb Bernat Vivancos, el compositor, recordem-ho, que és notícia per diversos motius, també, entre d'altres, per un projecte personal. Després tornarem a l'agenda, si vols, d'actualitat. Però ens vas escriure i ens vas dir que et venia de gust

0: t'explicar un projecte que potser, no sé si creus que no ha estat prou explicat, prou entès, perquè és molt singular, no? Mm. És aquesta plataforma, potser fa també relativament poc que l'has donat a conèixer, que l'has publicat, que es titula precisament Ora et Honora. Explica'ns tu mateix com la definiries. És un recull de música teva. Tu sempre has posat la teva música molt a l'abast de tothom, no?
1: Sí, sempre. Crec molt en el tema digital de gratuït. Gratuït vol dir que les meves partitures estan a la meva web i se les pot imprimir tothom qui vulgui i interpretar sense cap mena de problema. Una altra cosa és la gestió dels drets d'autor, de les GAE, etc, perquè tontos tampoc som. Però sí pràctics. No? Llavors, donar-ho a l'abast és important. És una... Jo fins i tot vaig més enllà, a part d'això. És a dir, és, per mi és un agraïment, diria, del que he rebut, de la música que he rebut, que per què quedar-me'l per mi. Vull dir, el don a la gent, jo ho veig així, no? I en el cas de Ora et Honora, doncs vaig veure que tenia molta música d'una altra esfera, d'un altre nivell, potser, de tot això que estem parlant dels responsoris, més amable, més, doncs, més assequible, potser, per la gent, que era música litúrgica, en català, salms i càntics de missa, per entendre'ns, no? Que dic, home, això estaria molt bé posar-ho també al servei de la gent. Però el servei vol dir gratuïtament partitures, àudios, i vaig crear aquesta plataforma que es diu oraetonora.cat, que qui vulgui entrar a la web, doncs, veurà que hi ha moltíssima música litúrgica en català, de regust montserratí, podríem dir, amb una superinterpretació del Cor Cererols, amb el Marc Díaz en la direcció, que es van prestar també a fer-ho. I res, és, doncs, això, oferir moments de pregària, perquè són textos sagrats, de contemplació, de gaudi sonor, a gent creient, però el que és més important per mi també, a gent potser no creient, m'és igual, però gent que li agradi la bellesa i uns textos que, vulguis que no, sempre són bonics, els textos dels salms. Per tant, és senzillament una plataforma d'oferiment d'aquesta música que m'estimo i que poso a disposició de tothom qui ho vulgui escoltar.
0: I música que has compost, per tant, per iniciativa pròpia, ho dic perquè potser si haguessin estat encàrrecs, aquí hi hauria un problema, però vaja, una qüestió també legal a tenir en compte, no? És a dir, has passat molt per sobre, però la música també s'ha de sotmetre a les lleis del mercat, no?
1: Sí, però la música que faig perquè em dóna la gana, com és el cas, doncs jo no he de donar respostes a ningú. Jo mai he volgut tenir editor, ja em perdonaran els editors, que me'ls estimo molts de Catalunya, que n'hi ha de molt bons, però jo me lo guiso, jo me lo como, jo sóc amo de fer el que em dóna la gana, i així ho visc. I en aquest cas, doncs, són cants, però alguns són fins i tot del segle passat. Estem parlant de l'any 96, que jo ja començava, doncs, a compondre, i els he agrupat. El que sí que he necessitat, això sí, és finançament per enregistrar-ho, perquè jo ho puc fer tot per amor a l'art, però el Cor Cererols són professionals i molt bons, i no se'ls ha de pagar. I aquí cal dir que vaig tenir la generosíssima aportació del Bisbat d'Urgell, amb l'ex... copríncep Enric Vives, que s'hi va abocar, que va creure en el projecte i que va financiar el que serien els tres primers enregistraments, que és una hora i pico de música, per donar una empenta. I ara estem, doncs, a l'expectativa de poder continuar el projecte. Necessitem només els diners d'enregistrament i per això, si em permets també una petita falca, que sí que es poden apadrinar salms. De moment ja ara en tenim 3 d'apadrinats, esperem 2 apadrinaments més de salms, que avui dia ja saps tu que tot s'apadrina, oi? Doncs per poder fer un altre enregistrament i tornar a posar més música. Per tant, si ens escolta gent beata i que Déu li pagarà, doncs benvingut sigui una ajuda per aquest projecte, que estem a punt d'aconseguir aquests 2 nous apadrinaments per poder fer més enregistraments.
2: Ara, Bernat, se m'acudia una pregunta. És a dir, com, en quins llocs t'imagines o voldries que s'escoltessin aquestes músiques, no? Perquè, al cap i a la fi, si la poses a l'abast de tothom, doncs es pot escoltar o en el cotxe, o a casa, o en un lloc més de ritual, no? Ara parlaves de la diferència aquesta entre música en directe, que es crea com un ritual, i la fredor d'un disc, no? No sé
1: sí.
2: si t'ho imagines d'alguna manera.
1: És música, tot el que he posat a Bretton ara, realment per la litúrgia, com no ho poden ser els responsoris del Ténebre, perquè és de més música més savants, no? Però això són, perquè la gent ens entengui, cants de missa, amb una tornada que podria cantar qualsevol, però el fet de poder-ho presentar amb un àudio, amb uns enregistraments molt bons que estan a la web, que també està a Spotify, fa que la gent ho pugui escoltar quan vulgui, abans d'anar a dormir, pel cotxe, per què no, o doncs passejant, jo quan estic a vegades a Taüll o a Rupit a la nit, doncs em poso cascos i escolto, doncs, per exemple, música tipus aquesta, no? És per gaudir de manera i contemplar. I repeteixo que m'interessa molt que de treure l'etiqueta de creient. Són uns textos super religiosos, cristians, catòlics, per entendre'ns, eh? Però que siguin oberts perquè parlen també de l'amor i de la bellesa.
0: De fet, amb aquesta línia ja els ajudes una mica, perquè si un remena una mica a la web, de seguida troba moments, no? Quan pots escoltar, cantar o resar tota aquesta música? Tu mateix les has classificat quan estic content, quan estic agraït, quan tinc un problema, etc, etc.
1: Exactament. I destacar també que a part de l'àudio hi ha un video scrolling amb la partitura, a part de que la partitura és descarregable, etc, etc. I ara també he fet uns vídeos que només hi ha una petita espelma amb els texts, és a dir, que de cada salm hi ha, em sembla que he posat per cantar, que hi ha un video scrolling amb la partitura per poder seguir la partitura, que jo medito, per tant no he de demanar permís a ningú, però també hi ha una espelma que només surt el text, ben bé, i poso per resar. Per resar vol dir per escoltar i perquè et pots posar i només sentir la música i el text, que és important.
0: I una última intimitat. Això ho fas tu sol? És a dir, tens prou coneixements per crear la pàgina web i tots aquests tecnicismes que has dit, o també t'ajuda algú amb això?
1: Amb crear la pàgina web sí que em van ajudar, una cantaire també, la Marta del Cor Cererols. Després tot ho faig jo me lo guiso, me lo como, són hores i hores i hores i més hores, que jo sí que amb això no cobro ni un duro, diguem-ne, però és que em fa feliç fer-ho. I si els vídeos tot ho faig jo, estones que puc, que són poques, però quan un ho gaudeix, mira, també les coses es viuen diferent.
0: Doncs ens queden uns pocs minuts encara, Bernat, per si vols comentar, com dèiem abans, tornant a l'agenda, tot i que el més immediat és aquest diumenge a Vic, aquesta estrena de Com ballar. S'han anunciat també ja algunes altres estrenes properes en el marc de festivals d'estiu, que ara aquestes últimes setmanes se n'han presentat uns quants. No sé si et ve de gust comentar-los per sobre.
1: I tant. Fins fa poc, quan si m'haguessis fet aquesta pregunta, t'hagués respost que tinc quatre secrets, que és el que deia fa un temps, perquè la gent deia què fa. I realment ha coincidit que tenia quatre secrets que per contracte no podia dir. Però sí que hi ha una cosa que ja s'ha fet pública, que em fa moltíssima il·lusió, que és el Festival de Peralada, que farà un concert homenatge a Montserrat Torrent, que s'ha encarregat una obra a la Raquel García i Tomàs i a mi mateix, i que sembla ser, si Déu vol, mai més ben dit, que la mateixa Montserrat Torrent estrenarà aquesta obra que li ha escrit per ella i pel festival i per la Fundació. Tant de bo pugui ser així, és una obra tranquil·la, perquè l'ha de tocar una persona de 100 anys, oi? Vull dir, però que em fa moltíssima il·lusió. També s'ha anunciat el Festival de Santes Creus, del Jordi Savall, un encàrrec que tinc, que també em fa molta il·lusió. És que ho dic, però és que és veritat. Que em fa molta il·lusió, perquè és el Jordi Savall, de la Jove Capella Reial de Catalunya, com el Lluís Vilamajor, estrenant una obra també amb tot aquest món de la setmana aquesta de l'eclipsi. I després hi ha dues o tres coses més que em sap molt greu que no us puc dir, però que també em fan molta il·lusió.
0: Doncs les sabrem tard o d'hora, per tant,
1: sí.
0: Ja les anunciarem als nostres oients i segur que tindràs noves coses per explicar més endavant i ja tornaràs a venir. Doncs Bernat, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver vingut a fer aquest repàs i vaja, tota aquesta activitat que celebrem que t'agradi tant i que et mantingui actiu. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Doncs la música de Bernat Vivancos ens du avui fins al final del programa. Moment d'acomiadar-nos avançant ja alguns continguts del programa de dilluns.

com ara, per exemple, un cop d'ull a la Cantània del compositor Jordi Cornudella, porta per títol L'últim rellotge i es va estrenar la setmana passada a l'Auditori. També sabrem detalls dels concerts que el pianista cubà Andy Ramir González farà la setmana que ve a Catalunya, un d'ells a l'Aclam Club de Barcelona amb la cantant de Fados, Cuca Roseta, com a convidada. Tot això i més, doncs, al programa de dilluns. Us esperem, com sempre, a les 6 de la tarda aquí a Catalunya Música i fins llavors us desitgem un molt bon cap de setmana de part de tot l'equip del programa, format per Oriol Pinart, el control tècnic, Olga Cardús a la producció i davant dels micròfons, Marta Lanau i Albert Torrents.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

0: platja.
1: Aquest text l'escrivia l'any 1398 en el seu llibre de bons amonestaments, l'escriptor mallorquí Anselm Turmeda. Ell era pare franciscà i, desenganyat de la societat occidental i del cristianisme, es va convertir a l'islam i va viure com a musulmà a Tunísia. De fet, en Ramon Llull és un dels pocs escriptors medievals que han escrit tant en català com en àrab i considerat un clàssic en totes dues llengües. Diners tornen los malalts sants, moros, jueus i cristians, lleixant-se Déu a tots los sants. Diners adoren, diners magres fan tornagors i tornen lladesmes los bors. Ho cantava el cantautor valencià Raimon. En aquest elogi dels diners, aquesta cançó que va aparèixer a l'any 1972. Veritats com temples, oi? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

i el següent destí ens porta ara a l'hivern del 1881. Ho fem amb música d'Antonín Dvořák. Aleshores, el compositor txec acabava d'escriure aquestes llegendes per a piano a quatre mans, que la tardor d'aquell mateix any les orquestraria. Segons el seu biògraf, el compositor probablement es va inspirar en les llegendes de Franz Liszt, que estan basades en la vida de Sant Francesc. I això l'ajudaria també per explicar l'atmosfera de les seves obres, que sembla ser que també diu el biògraf que estan inspirades en la vida de diferents sants. Aquesta és la llegenda número 6.

Doncs era música d'Antonín Dvořák. Era l'Allegro con moto, l'opus 59, de les seves llegendes, del recull de les seves llegendes, i que nosaltres hem sentit en la versió de l'orquestra de la ràdio i la televisió de Renània, que dirigia Christian Macellaro.

I amb aquesta música marxem ara a Mèxic. Ho fem amb un compositor italià, Ignacio de Jerusalem, un músic que es va traslladar molt jove. Ell havia nascut a Nàpols i molt jove ja va marxar a viure a la ciutat de Mèxic. I ella faria tota la seva carrera. Aquesta obra la va escriure allà. És una oda que porta per títol Al Combate, escrita en honor del rei Carles III d'Espanya. La va escriure quan tenia 53 anys, això era el 1760. I no sabem com es va interpretar la primera vegada, si dins d'una església, com un interludi, durant una missa o en un teatre, com una obra instrumental autònoma. En tot cas, aquí la teniu, Al Combate, d'Ignacio de Jerusalem.

Aquesta obra que acabem de sentir és una oda que porta per títol Al Combate i n'hem sentit uns extractes en la versió de diferents veus solistes amb el cor i l'orquestra de Chicago que dirigia José Mendoza.

La gènesi d'aquesta música l'hem d'anar a buscar a la primavera del 1905, quan el compositor Anton Webern estava fent senderisme amb la seva cosina, la seva futura dona, a les afores de Viena. I sembla ser que aquell dia va sorgir la guspira i es varen enamorar. I es creu que aquest fet seria el que inspiraria en el compositor per escriure aquest quartet de corda en un sol moviment. De fet, en principi havia planejat compondre un quartet de corda complet, però només va completar aquest moviment. El va titular Moviment lent. En aquell moment, Webern era alumne d'Arnold Schoenberg, a Viena, des de feia un any. I un any següent acabaria les classes i també completaria la seva tesi en musicologia sobre el músic del segle XV, de fet, a cavall entre el segle XV i XVI, Heinrich Isaac. I a partir d'aquí, la música d'aquest músic, d'Anton Webern, agafaria un camí completament diferent. En tot cas, aquesta música és un moment d'inspiració, amb els sentiments a flor de pell. L'interpreta el quartet Borodin.

0: Doncs estàvem sentint música d'Anthony Bevern. Sentíem el seu quartet de corda, Moviment Lent, en una versió del quartet Borodin.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Ahir la nit vaig tenir una conversa amb la meva ment. Vaig dir-li, tinc una cosa a preguntar-te. Tu que ets el fonament de tot coneixement, m'has de guiar. Estic cansat de viure. Què he de fer? Només aguanta uns quants anys més, em va dir. Per què? Vaig dir. Això és viure? Un somni és. Què significa ser una persona sense llar? Vaig dir-li. Per divertir-te una mica, has de patir durant anys. Així comença aquest poema de l'erudit, matemàtic, astrònom, historiador, filòsof i poeta persa nascut l'any 1048, Omar Khayyam. Doncs bé, molts anys després, el pianista i compositor turc Fazıl Say va escriure

0: D'alguna manera ens acabes de descobrir, podríem dir.
1: Bueno, no, ja fa temps que us he, que
0: I
1: us he
0: ens,
1: seguit,
0: ja ens
1: eh?
0: ha
1: Però
0: seguit.
1: sí, però vaja, no puc seguir tota l'estona i, bueno, una estona sí que ho segueixo, sí.
0: Magnífic, doncs contents que siguis de la família de Catalunya Música.
1: Sí,
0: I
1: ja
0: ara,
1: ho soc.
0: Aquesta música, quina diries que és? A veure, la tornem a escoltar. Quan vulguis.
1: Sí, és del Pau Casals, els Ovos Omnes.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Que bé, fantàstic, i ho has dit amb una convicció absoluta.
1: Sí, perquè el meu fill va cantar alguns anys a l'Escolania de la Sagrada Família.
0: Fixa't.
1: I aquest era un clàssic.
0: Veus que bé, que bé, que
1: I
0: bé.
1: Després, amb els anys, alguna vegada que havia vingut aquí la viuda del Pau Casals, l'havia anat a conèixer, i en fi, aquestes coses, el reconeixement a Pau Casals.
0: Sensacional, sí, perquè imagino que quan coneixes això i ho sents tan, allò, tan reduït, dius, home, escolta'm, això es tracta de
1: no
0: Pau Casals, exacte.
1: I tant, no, no. Inconfusible.
0: Està molt bé. No sé si voldries aprofitar per enviar un missatge a algú que amb això de formar a un fill, a una filla en la música, té els seus dubtes.
1: Home, no, això és una inversió que és per tota la vida, perquè és el missatge de l'ànima, que és la música, i llavors és com un imprinting que et formateja per dintre el cor, i en fi, la música té aquesta cosa que és una cosa que crea el propi home, no és una cosa de la natura, sinó que la crea l'home i té aquesta força.
0: Ah,
1: força tan maca.
0: I tant que sí. A Vos Omnes l'escoltarem d'aquí una estona quan passem a direcció a l'auditori on sonarà aquest cap de setmana. Xavier, molt contents i et felicitem doblement perquè doncs ara tens el teu gust el fet de poder fer una dedicatòria, no avui, un altre dia, ja quedaràs d'acord amb l'Anna, a través del programa, no? Allò que dius, escolta, m'agradaria fer-li arribar a algú que fa temps que no escoltes o que no parleu. No ho sé, ja ho veurem.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Un plaer.
1: Igualment.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: És allò de que dèiem dels discos dedicats. Recordeu els discos dedicats? Van tenir encara ara. Hi ha alguna emissora? I no cal que la citi, que ho fan servir amb jovent. És un tema que doncs, té el seu lloc. En aquest cas, nosaltres ho fem com una exclusivitat per la persona que ha tingut la deferència de trucar i endevinar. I la setmana que ve, amb l'Anna, us explicarem també un nou naixement que hi ha al programa. El programa, escolta'm, van sortint com bolets els naixements aquí. I ara ens n'anem de Ginebra cap a Viena. Marxarem amb una concentració de genis musicals al cementiri central. Beethoven, Schubert, mira aquí hi ha Brahms, aquí Goethe, Strauss. Hi ha també un monument dedicat a Mozart, però sabem tots que va ser enterrat en una fossa comuna al cementiri de Sant Marc. Mozart va compondre bona part del Rèquiem a Viena, però no el va veure estrenar.

0: el Dies Irae, Requiem de Mozart, el text d'un himne llatí del segle XIII que descriu el dia del judici final. Curiositat, Mozart va compondre el Requiem el 1791 quan estava, es veu, greument malalt, encàrrec d'un missatger anònim. Mozart era supersticiós i es veu que va creure que l'home era de l'altre món i que la missa de difunt seria per al seu propi funeral. 235 anys després, el Rèquiem de Mozart és una de les obres més representades i famoses del món de la clàssica. I precisament dimarts 12 de maig, a les 8, a l'Auditori de Barcelona, s'interpretarà en benefici de la Creu Roja. És el concert per la pau amb la Simfònica Victòria dels Àngels, dirigida pel nostre company de Catalunya Música, l'home clàssic Pedro Pardo. Pedro, benvingut i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per què ens convideu dimarts a l'Auditori a veure?
1: Doncs mira, us convidem sobretot per una acció solidària, per fer un crit en contra de les guerres, per lluitar per la pau i per gaudir, sobretot, d'una música magnífica, d'uns músics extraordinaris i d'uns cantants esplèndids. Vull dir, és una combinació perfecta, però sobretot per donar suport a tots els projectes que fa doncs, la Creu Roja en aquests temps tan difícils.
0: Un Requiem de llum i foscor per al moment actual. Com neix la idea de fer un concert per la pau, Pedro?
1: Doncs la idea neix precisament per culpa de les guerres. Vull dir, això va néixer al principi de la guerra d'Ucraïna i aquesta ja és la tercera edició, per desgràcia. Tant de bo no haguéssim de fer més edicions de concerts per la pau, sinó de concerts per gaudir de la música. I, clar, aquesta és una tercera edició on sembla donar la sensació de que ja ens hem acostumat als conflictes bèl·lics, però jo crec que és més necessària que mai.
0: I pot ajudar la música a la pau?
1: Sempre. La música ajuda a tot. La música ens uneix, la música ens fa escoltar, ens fa compartir i la música fa que siguem millors persones i al cap i a la fi fa que ens entenguem. Perquè la música sigui concordant i sigui harmònica, cal que els éssers humans s'entenguin. I jo crec que és el millor exemple perquè llavors també funcioni la pau. I evidentment, si la gent ve i ens fa suport, doncs ajudarem a totes aquestes persones que estan en aquests conflictes.
0: Queden entrades?
1: I tant, que queden entrades. Sí, sí, queden entrades perquè l'auditori és molt gran, tot i que més val que correu per tenir una bona visió.
0: També diem que es pot fer donatius si hi ha una fila zero.
1: Exacte, sí, sí. Aquí podeu fer una a través de la Fundació Victòria dels Àngels, també de la Creu Roja i de la web de l'auditori, trobareu aquesta fila zero que podeu aportar i podeu ajudar també doncs, amb aquests projectes.
0: És el tercer any que la Fundació Victòria dels Àngels organitza aquest concert i Pedro Pardo, juntament amb Albert Garcerán, són els homes clàssics de Catalunya Música de dilluns a divendres a la una del migdia. Pedro, algun missatge pels oients?
1: Doncs mira, un missatge és que vinguin a gaudir d'una música meravellosa, d'una música perfecta de Mozart, amb l'Exultate Jubilate, amb el Requiem, i així doncs, posaran el seu petit gra de sorra per ajudar a totes aquestes persones que tenen dificultats.

0: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: Era el Benedictus i amb el Requiem aquí a Viena estem, mentre doncs, hem resolt ja una música misteriosa, a Vos Omnes, de Pau Casals, i ara la segona. Algú li ve? És bona, aquesta? 930485321. Tenim també aquesta peça de carn, és de Mysterious Tech, aquesta és una peça de carn arrebossada i molt fina que dona nom a la ciutat.

0: rebent moltes trucades que van en una direcció que no sé si serà la mateixa de la Maite de Vic. Maite, benvinguda i moltes gràcies.
1: Hola, Xavier, bona nit. Sí, em sembla que aviam.
0: Aviam.
1: És Wiesner.
0: A veure.
1: Schnitzel.
0: Molt bé. La Wiener Schnitzel, que és la de tota la vida, ja ho sabeu, com li diem, no? Com li diem aquí.
1: Prima rebussat.
0: Exacte.
1: Sí, de vedella.
0: Exacte, un arrebossat de vedella, però ja és característic. I saps què ens han dit molta gent, Maite?
1: Què?
0: La milanesa.
1: No.
0: Per exemple, ara llegeixo la milanesa. La Eva ha dit la milanesa, però també veig el Jaume de Banyoles i el Marc han dit la milanesa. I calla que hi ha ara un altre, el Carlos, que diu la milanesa també. És a dir, molta gent la milanesa. Clar, mira, és allò que dius, per què no? No, no, el Wiener Schnitzel, costa de dir, eh? Wiener Schnitzel,
1: Clar, costa.
0: Molt tradicional de Viena, i en aquest cas jo sí que us he de dir que hi tinc una persona molt propera qui viu, i clar, quan anem, sempre anem a acabar a menjar l'Schnitzel aquell, que podíem haver fet també aquella postre, aquelles postres tan conegudes, eh? La tarta Sacher.
1: El Sacher,
0: ara,
1: sí.
0: Ara em dirien Saja.
1: El Sacher.
0: No Sacher, què és això de Sacher?
1: No, sí, clar. Bueno, és que, clar, costa pronunciar en alemany. Nosaltres, de fet, vam anar aquest estiu a Bayreuth i ho fan molt per Alemanya, també. I ho vam menjar allà, això.
0: Clar.
1: El tall aquest. Vull dir que també ho fan a Alemanya, vull dir que vam menjar tot el circuit aquest. Bé, nosaltres ho vam menjar allà, per això ho he sapigut.
0: Molt bé, molt bé. Bé, doncs, no sé si tu ja vols fer una dedicatòria fins i tot ara ja, avançant-te, perquè fa algú que fa temps que no parles amb algú, allò a través de l'antena. No, tu
1: gràcies.
0: Tu pensaràs.
1: Ja m'ho pensaré, sí.
0: D'acord, Maite. Eh? Enhorabona.
1: Val. Que vagi moltes bé. Gràcies, Xavier.
0: Igualment, a vosaltres. A vosaltres s'agraeix la participació. Aquesta Wiener Schnitzel la serveixen en petites. Aquelles petites, noi, que bé que entren ben rosses. I molta, molta cervesa. Molta cervesa. Però també pots fer una copeta de vi o, doncs, escolta, amb aigua. Bé, doncs, aquí estem, a Viena. I ara marxem a Soweto. Però, Diego, podríem tornar a posar la segona misteriosa? Anirem cap a Soweto, barri perifèric, a 15 quilòmetres de Johannesburg. Aquesta regió metropolitana és la més pròspera econòmicament de tota l'Àfrica subsahariana. Hem fet un salt molt fort i amb el Soweto Gospel Choir, format el 2002, combinant gospel tradicional africà amb espirituals i influències contemporànies. I ara versionant un estàndard com Pacha Pacha.

That's right. One, two, three, four. One more time. One, two, three.

0: Ha de ser un espectacle, poder veure aquesta gent en acció i, a més, sobretot, l'acoloriment. Quina vida, no? Quanta lluminositat. Pata a pata, de Miriam Makeba, de 1957, èxit internacional a partir del 67, i que escoltem amb tantes variants com ara amb el Soweto Gospel Choir. Llegat de Nelson Mandela, format per les millors veus de les esglésies de Soweto a Johannesburg, ple de vida cada cop que puja un escenari. I parlant de gospel, aquest dissabte, concert benèfic en nom del Catalan Community Gospel Choir. Serà el Teatre Auditori de Bella Vista de les Franqueses del Vallès. Ni més ni menys que 250 veus. De fet, són 8 cors units, el Gospel Girona, el Castellcí, el Sentits de Badalona, el Just de Barcelona, el Let It Shine de Llambilles, el Sant Celoni, el Raval i el Bada Gospel, Gràcia, a benefici de l'associació Aprenem Autisme, amb entrades exaurides. Una mica de gospel sempre es posa bé. I segona misteriosa. Us sona per on pot anar? 93-048-53-21, 607-470-305 i el fixa't com sona @catmusica.cat. On som?
1: Catalunya Música.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Firmament, de Lucy Kirkwood, i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
4: Linkat.
5: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat.
2: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.

0: Els dissabtes al matí obrim les portes del taller del lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del lutier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
2: Moltíssimes gràcies als que ens seguiu des de qualsevol punt. Per cert, també ens agrada pensar que hi ha persones més enllà i que algun dia coincidem, com ja ens ha passat a Moscou o com ens ha passat també a Mallorca, o com ens ha passat a Vic, no? Que ens esteu escoltant del lloc que visitem. Ara ens trobem a Soweto, imagina't. Allò arriba una trucada des de Sud-àfrica. Mira, estem aquí, maig, i hauria, t'ho diràs, hi hauria una sensació aquí, una flamarada. I això per una banda. I per l'altra, doncs que tornarem a pujar cap a Sant Feliu de Llobregat. Però abans tornem a recordar aquesta misteriosa. No us ve la continuïtat? Potser és el fet que nosaltres sabem quin és, que de seguida dius, ara ve allò. No sé si des de casa es capta igual això. Mira, anem fent camí cap a Sant Feliu de Llobregat, ciutat de les Roses. Des del 1928 s'hi celebra l'Exposició Nacional, que és aviat dit, i omple el Palau Falguera de milers de varietats. Alguns rosaristes locals han creat varietats úniques amb el nom de la ciutat o de personatges vinculats a ella. A Sant Feliu de Llobregat hi va néixer fa 41 anys el músic i cantant Ramon Mirabet. Estrena disc. Fixa't com sona.

0: Ole, ole i ole. Three coins in the fountain, tres monedes en la font del 1954 per a la pel·lícula homònima, molt versionada per grans com Sinatra. I ara s'hi suma Ramon Miravet al seu nou disc All Stars Jazz Project, cançons que vaig escoltar, un gir musical a 180 graus per endinsar-se en el jazz, en aquest cas acompanyat per Perico Sambit, Jorge Rossi, Albert Sanz, Masa Kamaguchi. I molt bé, molt, la veritat. I una nota, aquest dissabte, dia 9, presentarà aquest cinquè àlbum al Festival Solidari Músic Veu al Penedès. I mira quines coses, que ara rebem una trucada de la Bisbal del Penedès. Bene, benvingut i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Xavier. Bona nit.
0: Molt bé. Bene de Benedicta.
1: Bene de Venerando, amb B baixa. Això ve de Villarrubia de Santiago, que és un poblet de Toledo.
0: Sí.
1: I bueno, els meus pares van fer la gran aventura de vindre a descobrir aquest espai tan maco que és la Bisbal.
0: Sí.
1: I Catalunya, que és una meravella.
0: Que bé, ens alegrem, doncs, de tenir-te entre nosaltres.
1: I tant.
0: Què fas aquestes hores quan escoltes el programa?
1: Doncs, com acostumen a fer, i ara estàvem enmig sopar, i dic, em sembla que aquesta melodia em sona, possiblement no ho sigui, però dic, he de trucar, és que no em puc estar, ho sento.
0: Està
1: però
0: molt bé. Abans de dir-ho, si vols, la tornem a escoltar uns instants, a veure.
1: I tant, gràcies.
0: Clar, clar, tu estàs allà sopant i has fins i tot esperat un moment. Dius, escolta'm, jo he de trucar i dir que aquesta música és...
1: Doncs jo diria que és la novena de l'últim Van Beethoven. La meva companya està aplaudint, diu, no s'ho creu.
0: Perquè ella mirava i deia, potser sí, potser no?
1: No, estimem molt la música i t'he de dir que aquesta tarda, poc abans de que tu comencessis, amb la Victòria Palma, ha sigut un tour d'avui meravellós i m'he agafat una llibreteta on demanoto tota la música que Joan Vives i tot l'equipàs de Catalunya Música ens van recomanant i m'ho anava passant a net i anava escoltant el programa i pensava, ja falta menys perquè arribi el Solà i l'Anna Fernández, i dic, bueno, i ara, mira, estàvem sopant, dic, bueno, escolta'm, deixa't de timidesa i truca.
0: Clar que sí, clar que sí. A més, ens alegreu, i és una de les tres potes del programa, no la participació. I per cert, ara que dieu de la nostra companya, la Victòria Palma. Palma, ha posat una peça, jo no he pogut sentir el programa, lògicament, però l'última sí. I m'ha encantat, i dic, no sé què era allò. Era música per cobla. I m'ha encantat.
1: Sí, ui, ha sigut brutal, eh?
0: De qui és aquest tema? Jo quan la vegi li demanaré, però potser vosaltres ens ho podeu dir.
1: No t'ho puc

0: dir, em sap greu,
1: era
0: perquè jo
1: tema,
0: estava amb la meva llibre,
1: era el
0: amb la
1: tema,
0: xuleteta.
1: Sí, amb el que ha acabat, la peça amb la que ha
0: sí,
1: acabat.
0: sí, i tant, i abans hi havia, crec que el Ryuichi Sakamoto amb el seu piano, i poc abans també un tema meravellós amb, un, amb una acústica, amb una percussió també, dic, l'he de recuperar aquest programa, i és que, com ja la vas entrevistar un dia, la Victòria
1: sí,
0: és tan
1: quin,
0: dolça.
1: Quin bon gust, quin bon gust musical que té, a més. Sí, sí.
0: Bueno, i el teu d'invitar-la i de fer-la l'entrevista que li vas fer,
1: clar
0: també,
1: que sí,
0: és que,
1: clar que sí.
0: Em va, no sabia la faceta de, seva, de les dones, de,
1: sí, sí,
0: de donar-li veu a aquestes grans dones que... Que estan. Avui hi havia la Conxita Badia, per exemple,
1: sí,
0: durant el dia d'avui, que li estan fent un homenatge, també, i dius, oh, que bé. Bueno, ara m'estic enrotllant molt.
1: Està
0: disculpa.
1: Molt bé. Com es diu, la senyora, la teva senyora?
2: Montse,
1: doncs a tots dos, Bena i Montse, molt contents.
2: Hola, Xavier, bona nit.
1: Salutacions cordials, i teniu això, una, diguem, prioritat de poder fer servir el programa per dedicar-li a algú alguna cosa. O sigui que aprofiteu, penseu bé, perquè és una finestra maca. I podem
2: perfecte
1: sorprendre fins i tot allò que dius, goita, feia temps que no parlàveu. Ara els hi farem una nota de color musical.
2: Molt bé. Molt bé, ens ho pensarem.
1: Bene i Montse, moltes gràcies a tots dos.
2: Moltes gràcies a tu.
0: A vosaltres, si estàs invitat a sopar, em sap greu que no puguis estar aquí, però aquí és casa vostra.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Zona de confort.
1: Doncs sí, escoltarem doncs, l'himne d'Europa. L'escoltarem perquè demà és dia 9 i això serà d'aquí una estona. I no volíem passar per alt el moment de recordar el que ha sigut aquesta construcció europea, gens fàcil, gens senzilla, gens exempta de molt dolor i molt patiment, però alhora que està esdevenint un paraigua de prosperitat importantíssim. Però abans de Sant Feliu de Llobregat, on som ara, ens anem a l'Auditori de Barcelona, on aquest diumenge, dia 10 de maig, arriba Guerra i Pau. Al migdia serà, a les 12, un concert de l'Associació Masies Participatiu en commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Cambra de Terrassa 48, la Coral Càrmina i 300 cantaires. Entre d'altres, interpretaran Pau Casals o Vos Omnes.

0: Oh, vos més motet de la litúrgia catòlica de Setmana Santa, de Pau Casals. I aquest diumenge l'interpretaran, com deien, 300 cantaires de l'associació Messies Participatiu, a més d'un homenatge també a Félix Mendelssohn i a Joseph Haydn, en direcció de Daniel Mestre i Dalmau. Joana Uribe és la vicepresidenta responsable de comunicació de l'associació. Joana, benvinguda i moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: Què pensaves, escoltant?
1: Mentre anaves... Sí. Què pensava? Sí. Doncs mira, anava cantant per dins. Mentre l'anava escoltant, per dins l'anava cantant, perquè aquest motet té tanta emoció i tanta profunditat que cada vegada que l'interpretem és això, com una profunditat interna, una emoció bestial. Amb respecte, amb permís del pessebre, de totes les obres de Casals, et diria que els motets que va dedicar a l'abadia de Montserrat són de les obres més importants. I aquest en concret, jo diria que és el millor, el meravellós que té.
0: Concert de primavera de l'associació Messies Participatiu, homenatge a Pau Casals, 150è aniversari del naixement. Queden entrades?
1: Queden entrades, sí. Encara podeu comprar entrades, i estarem encantats de que vingueu i que sentiu aquest concert, que, com bé dius, el nom que li hem donat, Guerra i Pau, vol expressar una mica també la situació que hi ha i el que els compositors van voler expressar amb la música al voltant de la pau i de la guerra. La part de Mendelssohn, per exemple, és molt dedicada a la pau interior... I la missa de Haydn és una missa de guerra, perquè la va composar quan les tropes de Napoleó envaïen Àustria. I en aquella època ell va composar aquesta obra, que inclús li diuen la missa dels timbals, perquè la part final, sobretot a l'Agnus Dei, sonen els timbals, sonen les trompetes, que ja et veus allà entrant a les tropes arrasant el poble austríac, que és brutal com arribes a sentir això. És molt bonic el concert, jo us el recomano molt, i des de l'associació Messies Participatiu estem molt contents de fer-ho i encantadíssims que vingueu tots a veure'ns.
0: 300 cantaires ha d'impactar, no?
1: Molt. És una... 300 cantaires nosaltres, i a més la Càrmina són 50, que és el cor, que sempre tenim un cor d'escenari que col·labora amb nosaltres, i a vegades resulta molt bonic sempre, perquè tens moments de gran potència de veu i altres moments que li donem una intimitat que potser la dona només el cor d'escenari o els pianíssims que podem arribar a fer. Tu saps el que significa un pianíssim de 300 veus? És brutal. I els fortes ja no t'ho dic. La veritat és que és força impactant els nostres concerts en aquest sentit, pel volum de veus i per la feina prèvia que acabem fent. El Daniel Mestre, el director, ha treballat molt, eh? Hem estat 50 hores treballant per

0: poder fer aquest concert. No és qüestió de sortir i prou. No, no, això té molta feina darrere.
1: I Ulrika Haller, soprano, Cristina Segura, mezzosoprano, Ferran Mitjans, tenor, Pau Armengol, baríton, la Coral Carmina, aquests 300 cantaires, l'Orquestra Terrassa 48, amb direcció de Daniel Mestre i Malmau. Per tant, a les 12, aquest diumenge, doncs penso que és una convocatòria molt interessant i, a més, el més important, que hem de treballar incansablement per la pau, que es diu.
0: Exactament. I d'alguna manera nosaltres, amb la nostra música, volem amb la nostra música, la nostra interpretació d'aquestes obres pensades també per la pau, volem d'alguna manera contribuir amb això. La música, en moltíssimes de les seves facetes, tant si és clàssica, perquè molts compositors es van dedicar obres a la pau, com contemporània, no sé, pensem en Bob Dylan, pensem en molts altres cantants i compositors, s'han dedicat, la música s'ha dedicat a la pau, i vamos, per mi em sembla fonamental això. Bueno, tu mateix en el teu programa passes moltes obres, moltíssimes, de compositors que estan dedicades i pensades per la pau.
1: Ens ho diu Joana Oriba, vicepresidenta i responsable de comunicació de l'Associació Messies Participatiu i oient del Fixa't com sona, Joana.
0: Sí. Sí, senyor.
1: T'agafa amb
0: del
1: cotxe,
0: programa,
1: eh?
0: Que m'encanta. Sí. És a les 8 quan plego d'un lloc que acostumo a anar cada dia, engego el cotxe i poso el teu programa i m'encanta. El vaig sentint per la ràdio, el vaig sentint des del cotxe i m'agrada molt perquè la tria musical que feu trobo que està molt ben feta i molt equilibrada. Està molt ben feta, molt equilibrada i et dona també una tranquil·litat al conduir i tal. No sé, a mi m'agrada molt.
1: Que bé, que per molts anys. Joana, gràcies, que diumenge tingueu un bon concert i, sobretot, agrair a tothom el que feu, en aquests casos, per la pau i el servei de la música.
0: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a vosaltres en el concert, a tots els oients, indubtablement, i els que vinguin al concert, a més, previ al concert, hi ha una conferència del Quim Garrigosa dedicada a Casals Músic per la Pau, que tindran entrada gratuïta, òbviament, totes les persones que vulguin anar posteriorment al concert. La conferència és a les 11, a l'ESMUC.
1: A l'Auditori de Barcelona. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joana.
0: Gràcies a vosaltres i bon programa.

Fer-li uns Friedan, Félix Mendelssohn, i aquí que ens quedarem ja a l'auditori, perquè des d'aquí, que és d'alguna manera temple de la música, projectarem la idea d'aquest Dia d'Europa, que serà demà dissabte, dia 9, 76 anys de la declaració Schuman per a una millora de la cooperació, i avui són prop de 500 milions repartits pels 27 països sota aquest gran paraigua de referència en valors, drets, pau, cooperació i progrés, això sí, amb llums i ombres, però que funciona. I la mostra és que hi ha cua per entrar-hi. Demà la bandera uneixerà en molts indrets, els autobusos, per exemple, i sonarà l'oda a la joia, a l'alegria, l'himne d'Europa.

Que bé que entre aquest himne europeu, l'himne de l'alegria, un fragment de la novena sinfonia de Beethoven 1823, basat en el poema Oda a l'alegria de Friedrich von Schiller. L'himne europeu, però no té lletra, per no prioritzar una llengua sobre les altres, convivint doncs amb els himnes nacionals. I una dada recent, 6 de cada 10 catalans són molt o força europeistes. Això ho avala una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona. Aquest és el darrer moviment de la novena, ara sí, i mireu quina preciositat.

0: era aquella Freuden, i aquí continua, però deixarem que sigui una altra veu la que ens arribi ben endins, com és el cas de la Carme de Sant Pere de Ribes. Carme, ben endins.
1: Muchacho, no puc evitar. No puc evitar.
0: La Carme és una fidel oient i molt participativa sempre, cosa que alegra, que ens alegra la gent que fem ràdio, clar que sí.
1: És que és un programa tan bonic aquest i, bueno, avui ha sigut una passada.
0: Que bé, que bé. I com és que t'agrada tant la ràdio, tu, a veure?
1: Esclar, és que abans, quan jo vaig néixer, no hi havia res. I a mesura que em vaig anar fent, gran, doncs la ràdio va ser la meva vida. Jo treballava amb la ràdio, anava a dormir amb la ràdio, amb un transistor, esclar, i escoltàvem les novel·les, això del, com es deia abans, el teatre invisible,
0: sí, sí.
1: Bueno, et podria dir mil coses, i jo he pujat amb la ràdio, i la ràdio és la meva vida, allà on te vaig, sempre porto una ràdio, sempre, sempre, ja ho saben tota la família, eh? I puc dir una cosa?
0: I tant.
1: El Xavier Solà és que és part de la família nostra.
0: Sí, ja ho sembla,
1: diu,
0: sí.
1: Avui el Solà, no? Avui et toca el Solà, no? Avui aquest d'allò, no? Ja. Sí,
0: Carme, una cosa que sí que m'ha agradat saber, és que descobreixes la identitat de moltes músiques a través del Fixa't com sona, dius.
1: Sí, i tant, home. Clar que sí. Clar que sí, perquè vull dir, hi ha coses que... Per exemple, la que teniu avui, la sabia, no? Però, esclar, dic, no pots trucar cada dia, tampoc.
0: Clar.
1: Sí. Però sí, m'agrada molt el programa perquè coneixo músiques, autors i tot això. Em fa créixer amb la música, vull dir, em fa créixer més encara amb música així.
0: L'excusa, sí, sí. L'única, és quan juga al Barça, eh? És l'única que...
1: Sí, aquest dia, sí, és un dimecres i és a les 9, et fallo una miqueta.
0: Clar,
1: aquest dia,
0: clar, home, sí, més faltaria.
1: Però I... bueno, també em poso els auriculars, eh? També no et pensis, que també et segueixo.
0: Veus? Sí, aquest diumenge pot ser decisiu per guanyar la Lliga, no?
1: Esperem que sí, que no ens facin patir més. Ja tu, que hi una és gran i no pot estar en tantes tensions.
0: Clar. I més ara amb el pollastre que tenen muntat a la gent del Madrid, no?
1: Sí, ja ho veus tu, Madrid es maten entre ells, tu. Escolta'm, un d'això està ingressat, un jugador, que es va esbarallar amb l'altre, es va una trompada al cap i està ingressat, imagina't tu.
0: Sí.
1: Però on hem arribat, mare de
0: Déu. M'ha semblat llegir que els hi han posat 500.000 d'euros de multa cada un.
1: Massa poc, encara.
0: Massa poc.
1: Els millors que tenen, massa poc, sí.
0: Clar.
1: Vull dir, això és, que l'esport sigui així, això sí que no m'agrada gens. Igual que quan miro tenis i fan allò, o que guanyen, allò que fan allò, tampoc no m'agrada. Sóc una persona gran, ja és clar. I tot això, doncs no, sóc dona de pau.
0: Parlant de persones grans, ahir vam sentir la Lola de 103 anys, no sé si vas tenir la sort d'escoltar-la.
1: Sí, mare de Déu, sí. Quina fortalesa, escolta'm.
0: T'hi veus arribant a 103 anys?
1: Jo en tinc 82, ja vaig per 83. I si m'entenc així, espero arribar-hi, Xavier.
0: Sí?
1: Continuaré trucant, eh?
0: No, això serà molt benvingut. Però jo no sé fins a quin punt la gent no se n'ha de cansar de viure a mesura que et fas gran.
1: Ai, no.
0: No?
1: Què va, home? No, si et muntes bé la vida, amb companyia sobretot, eh? Amb amistats, sobretot sortir, i sobre família, primer que res, i no et canses, esclar que no. Jo no estic gens cansada, eh?
0: Clar, i ara per ara el principal motor són els nets, potser?
1: Sí, clar que sí, tinc 6 nets, 4 nenes i 2 nois, i esclar, és d'això. Però vols que et digui una cosa? Què em passa ara? Ho puc dir, perquè mira, a mesura que em faig gran, penso molt amb els meus pares, tu. Per això ve que avui he demanat una cançó que el meu pare me la va ensenyar, que ell no sabia gaire la lletra, pel broma, però la xiulava. El meu pare xiulava molt, molt, molt. I d'això, i ara, que com més gran em faig, penso molt en... Penso, ostres, si els tinc, els hi preguntaria tantes coses ara, perquè el meu pare va morir bastant jove. Bueno, se tenia 74 anys. La meva mare, 100.
0: Però... Déu-n'hi-do, doncs mira, però... tens un referent a casa, sí.
1: Veus, jo penso, per això t'ho dic, que penso arribar-hi. I d'això, però no sé per què, hasta m'agradaria saber si la gent gran també els hi passa això, que
0: mira,
1: penses molt amb els pares.
0: Totalment d'acord, almenys en el meu cas, que com més fa que no els tens, més els trobes a faltar. És un crescendo.
1: Veus?
0: No, què diria la
1: Ai,
0: mare
1: sí.
0: ara? Què diria el pare? No?
1: Oh,
0: O ara
1: i
0: diria
1: tant, i li
0: això, ara
1: preguntaries
0: diria allò.
1: això. Sí, i quan estic fent un dinar que ella em va ensenyar, penso, ai, mare, em sembla que en tot quedava més bo. Penso, sí, t'ho prometo, Javier, sí.
0: Hi ha algun oient que
1: El meu
0: s'està...
1: pare era...
0: Digues, digues.
1: No, que el meu pare, ja, com et deia, li agradava molt cantar. I és que abans tothom cantava.
0: Cantàvem
1: tothom
0: més.
1: Cantava. No sé si es cantava molt, ara no, és que

0: És clar que les cançons d'ara potser tampoc es poden cantar tant, eh? No ho sé.
1: Ell cantava "Si bonet".
0: Bonet, yo te quiero. És que la lletra no me la sé, no me la sé
1: Però has
0: ja,
1: dit sobretot que
0: però...
1: sigui Ramon Calduc.
0: Sí, vaig estar entre el Xavier Cugat, jo escombrant cap a casa sempre, o Xavier Cugat o Ramon Calduc, però dic, Ramon Calduc, una gran veu que tenia aquest home, eh? Era sensacional i molt catalanista, i jo escombrant cap a casa. També la cantava el Plácido Domingo, una noia que es deia Connie Francis, també. En fi, el Xavier Cugat, molta gent la va cantar. Molta gent la va cantar, aquesta cançó. I era maca, i feia de bon ballar. Oh, és que abans era... Bueno, sí, ja tornem. Els meus fills aniu, mare, ja hi som amb lo d'abans. Ja ve lo d'abans. Sí,
1: Acabem la
0: tu.
1: setmana amb Siboney i amb la Carme de Sant Pere de
0: Vinga.
1: Ribes. Tu mateixa, presenta-la i us esperarem dilluns a la mateixa hora.
0: Doncs res, continueu escoltant el programa, que és el millor que hi ha de música en aquestes hores, i el Siboney, el dedico a tots vosaltres, que tingueu molt bon cap de setmana, i fins dilluns, que ens tornarem a retrobar.
1: I visca el Barça!
0: I visca el Barça, que sigui campió aquesta setmana, que no pot ser això ja.
1: Carme, a
0: Una
1: tu.
0: abraçada i molts petons a l'Anna i a tu i tot l'equip.
1: A tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Fins dilluns a les
0: Moltes
1: 8.
0: gràcies, Xavier. Sempre, sempre hi seré. Adéu,
1: Adéu,
0: adéu,
1: adéu.
0: adéu.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Amadíssims enemics, si algú...
3: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. A Catalunya Música.
4: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer,

0: Els timbals m'encanten i disfrute moltíssim, però si em dius que has de tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Dona igual el que toques.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Lutier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
3: Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Hola, bona nit. Inspirant-se en el poema La casa d'hostes, The Guest House en anglès, del poeta i místic persa Rumi, el pianista israelià Shai Maestro ha creat el seu nou projecte de quartet, utilitzant aquesta idea de casa d'hostes com a context de trobada i col·laboració. La nova aventura de Maestro vol ser un espai d'experimentació i diàleg entre estètiques i estils musicals, amb el jazz rock i el folk com a punt de partida. I el teclista Gadi Lehavi, el baixista Jorge Reder i el bateria Ofri Nehemia com a estructura central de la banda. Sentim-ne un tast per començar. Benvinguts.

The Time Bender. Aquest tema obre el nou treball del pianista Shai Maestro amb un quartet curiós, amb un segon teclista, Gadi Lee Heavy, i el baixista Jorge Röder i el bateria Ofri Nehemia. El quartet Guesthouse, que convida el saxofonista Immanuel Wilkins a fer aquesta intrigant versió de la cançó de The Navets, Nature Boy.

La cantant portuguesa Maro posava veu a aquesta lletra que Xai Maestro ha afegit a una cançó que havia estrenat com a solo de piano, el tema Glòria.

Glòria, en aquesta versió per a piano sol de Shai Maestro que trobem a les miniatures i contes que el pianista israelià publicava en solitari just fa un any.

un altre dels solos del catàleg de Xai Maestro, From One Soul to Another. Tornem ara al format de quartet. Aquest és el projecte Human.

Xai Maestro ampliant el seu trio a quartet amb el trompetista Philip Dissac, que és qui cantava aquest tema líric Mystery and Illusions, una de les composicions de Maestro arrelades tant a la tradició jazzística nord-americana com a la música tradicional jueva.

The Thief's Dream, un altre dels originals de Shai Maestro. El trompetista nord-americà Philip Dizak i el seu so gairebé vocal s'integra al trio de Maestro en aquest treball Human, que és una de les publicacions del pianista en l'estètica del segell alemany SM. Del nou àlbum de Maestro i el seu Guesthouse Quartet és aquest tema que sona ara, el Gigi's Metamorphosis.

Curioso, el d'aquest nou quartet de Shai Maestro amb un segon teclista, Gadi Lee Heavy, afegint-se al seu trio, Afrin Nehemia i Jorge Reder. I amb convidats com el guitarrista Nitzan Bar, que sentíem el tema Moon of Knives. Un altre dels temes d'aquest nou àlbum de Maestro és el que sentim per marxar. El canta Michael Mayo i es diu Strange Magic. Fins demà. Bona nit.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem a sentir un dels quartets Razumovsky de Ludwig van Beethoven. Es tracta del quartet de corda opus 59 número 3 que sentim en la versió de l'Emerson String Quartet.

0: Acabem de sentir el quartet de corda opus 59 número 3, un dels quartets Razumovsky de Ludwig van Beethoven, interpretat per l'Emerson String Quartet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Del ballet Romeu i Julieta, de Sergei Prokófiev, són els extractes que sentim a continuació, aquestes 10 peces per a piano sol que interpreta el pianista Frederic Chiu.

0: Friedrich Schiff al piano i interpretava les 10 peces per a piano del ballet Romeu i Julieta, l'opus 75, de Sergei Prokofiev.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuarem la nostra selecció amb la quarta simfonia opus 120 de Robert Schumann en la versió de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Furtwängler.

Acabem de sentir la quarta sinfonia opus 120 de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler.

0: Catalunya Música.
1: El flautista Bruno Mayer i l'Orquestra de Cambra de Praga, dirigits per Antonín Hradil, interpreten tot seguit el concert per a flauta en mi bemoll major d'Antonio Rossetti.

Aquest era el concert per a flauta en mi bemoll major d'Antonio Rossetti i el sentíem interpretat pel flautista Bruno Mayer i l'Orquestra de Cambra de Praga dirigits per Antonín Hradl.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb les bagateles per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47 d'Antonín Dvořák. Les sentim interpretades per l'ensemble Exploración.